0: i han causat la mort de tres mariners de nacionalitat índia. L'Iran i els Estats Units s'han seguit intercanviant atacs per segon dia consecutiu en un nou test per a la treva. La diplomàcia iraniana assegura que la treva ha quedat en la pràctica sense efecte. Diverses informacions apunten, però, al mateix temps, que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: Més música.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
2: I doncs?
1: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
3: No és molt habitual.
1: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
4: I una mica més.
5: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
1: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
1: Els caps de setmana se'n passen coses bones. Busques inspiració? A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
2: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: La nit.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: El poder de les paraules.
3: Ho entens, oi?

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
2: Hola, sóc la Clara Gardella. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges. I les teves carícies sempre somiades.
1: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

0: truques i dius la teva?
1: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
2: Hola, my gift is my love and this one for you. Gracias, adeu.
3: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
4: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, du, du, a.
5: Associació Rempen Flifla. Ho entens ja?
4: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
6: Doncs això i així de clar.
3: Des de Girona.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.

La H aspirada no se sol pronunciar en català i en la majoria de casos només té un valor etimològic. Per exemple, haver, hivern, hora. Però, com passa sovint en aquesta vida i sobretot en la llengua, hi tenim excepcions. En el verb jalar, de menjar. En algunes onomatopeies i quan riem. En estrangerismes no adaptats fonèticament al català i en noms propis que conserven la pronúncia de la llengua d'origen. Pol? Hippie? Hobby? Una cosa important a recordar. Jalar, haiku o holding són estrangerismes inclosos al diccionari normatiu però mantenen la H aspirada. No necessàriament fan la H muda perquè s'hagin inclòs al diccionari com ha passat en vol, ok o aixix. Ah, i un petit detall que afecta l'ortografia. Quan aspirem no apostrofem. El nano és de jalar. Quan no aspirem apostrofem. El partit d'en vol. I recordeu de riure

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2 al 2,25%.
3: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
2: No tem que aquesta pujada de tipus causi cap daltabaix. De fet, diu que, malgrat tot, l'economia de la zona euro resisteix. Preveu que augmenti un 0,8% aquest any. Això és creixement. Minso, però al cap i a la fi, creixement, assenyala Lagarde.
4: It's not as if...
3: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
2: Posa deures aquí als governs i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu no és tant la de vetllar pel creixement, sinó la de mantenir els preus a ratlla. En aquest cas, la inflació és del 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. I això ha justificat aquesta pujada de tipus.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: La pregunta.
8: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
9: Llocs plens de màgia.
10: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
11: Visita'ns

0: Rondalles de Catalunya, d'Albert Gené.
1: Sant Pere i el dimoni. D'Albert Gené. Heu de saber que una vegada, quan Sant Pere encara no feia de porter del cel, no duia aquella clauarra de la porta i el llibre gros, on figuren tots els qui poden entrar i tots els qui, per les seves malifetes, s'han de quedar fora, el dimoni, que li tenia molta mania perquè ja sabia que Sant Pere més aviat faria els ulls grossos i ell, el dimoni, hauria volgut que totes les ànimes fessin cap a l'infern, el van a trobar per fer-li una mala passada. Aleshores, Sant Pere, tal com he sabut, feia de pescador. Però com que els temps eren ben difícils i amb el peix que treia de la xarxa no sempre n'hi havia prou per anar passant, tenia, a més, un tros de terra que treballava a hores vagaroses. El dimoni, doncs, li va proposar d'anar a mitges en una plantada que farien i li va oferir les condicions següents. Que hi treballarien tots dos i que quan seria l'hora de collir, el dimoni es quedaria tot el que sortís de la terra en amunt i Sant Pere tindria tot el que hi hagués de la terra en avall. Sant Pere hi va estar d'acord i així ho van pactar. I van plantar patates. I després d'haver acabat el tros, d'haver-lo adobat i d'haver-lo regat, va arribar el moment de la collita. I, tal i com havien pactat, el dimoni es va quedar totes les plantes de les patateres que creixien de la terra en amunt i que no servien de res. I Sant Pere es va quedar amb totes les patates que, com se sap, sempre es fan sota terra. Oh! El dimoni es va endur una bona enrabiada. Però després de rumiar una estona, va pensar quina fora la seva revenja. Se'n va tornar a veure el sant i li va proposar una altra vegada de fer una plantada a mitges. Però que aquest cop, ell es quedaria tot el que hi hagués sota terra i Sant Pere, tot el que sortís de la terra en amunt. Sant Pere, bon jan, també hi va venir bé i després d'haver llaurat, hi van sembrar blat. I va arribar l'hora de la sega. I d'acord amb el que havien convingut, tracte es tracte, Sant Pere es va quedar amb totes les espigues, de les quals va treure unes bones bales de palla i uns quants sacs ben plens de blat. I el dimoni es va haver de contentar amb les arrels, que no servien ni per cremar. Ah! Ja podeu comptar que el dimoni es va enfurismar més encara que la primera vegada del mal negoci que havia fet. Però no es va donar per vençut, perquè ell sí que era ben bé de la pell del dimoni.
2: Ai, Déu meu senyor!
1: I va voler tornar a enganyar el sant, pensant que aquest cop sí que se'n sortiria perquè jugaria sobre segur. I va proposar una altra vegada a Sant Pere de fer una plantada a mitges, però amb la condició que aquesta vegada ell, el dimoni, obtindria tot el que hi hagués de la terra en avall i el tronc i l'espiga. I el sant només es quedaria amb les fulles. El sant, que era de bon contentar, va dir que sí una vegada més. I apa, un altre cop tots dos van llaurar

0: Quan va arribar l'hora de la collita, tal com havien convingut, el dimoni es va quedar amb les arrels i el tronc i l'espiga de les plantes, tot plegat bo per llançar el femer. I Sant Pere, en canvi, només amb les fulles, on es feien les panotxes, va poder omplir uns quants sacs de blat de moro. El dimoni, veient que per més mala fe que hi posava en els seus tractes amb Sant Pere al capdavall sempre hi sortia perdent, ja no hi va voler saber res més i se'n va anar amb un pam de nas, la cua entre les cames i encara, segons diuen, traient foc pels queixals.
1: Ah!

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som Dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.
2: Què necessites avui?
3: Vine al mercat. Trobaràs productes de l'hort, de la mar, de fora, d'aquí, el que necessitis. Productes frescos i de primera qualitat. Vine al mercat.
4: Wow, brutal. Más información en amazon.es.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: La nit.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
3: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
4: Toc, toc. Què? Doncs això.
5: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
8: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
9: Vine a sentir.
10: Una porta al món.
11: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
12: Castell de Calafell.
13: A l'edat mitjana, Calafell va sorgir, com altres poblacions del Baix Penedès, al voltant d'un castell que els servia de protecció. Un castell que els àrabs van anomenar Calafell, és a dir, castell petit. Conegut igual que l'església que hi ha al seu interior, amb el nom de la Santa Creu, fou construït i reforçat per la família Palou, aleshores senyors de Calafell. Al segle XI el va adquirir el comte Ramon Berenguer I. Al segle XIV va passar a poder de la família Castellbisbal I i de Galzerat, d'Ezlor i de Palou després. Ja al segle XVII el senyor del castell de Calafell fou Frederic d'Esbosc i Sant Vicenç. També va servir una època com a hospital de pobres. Durant la Guerra dels Segadors, les tropes de Felip IV van destruir part de la fortalesa i també part del nucli urbà de Calafell. El conjunt va ser abandonat fins als anys 80 i actualment el castell i l'església estan restaurats. Dins el recinte veureu conservades algunes tombes antropomorfes, la cisterna d'aigua i diverses sitges gravades a la roca.
11: La llegenda.
14: L'existència d'una llarga mina, desconeguda pels assetjadors, és una constant en els castells del país, però poca sort en tingueren en el seu ús els sarraïns del castell de Calafell. El seu reietó, cada nit per la mina, sortia protegit per guardaespatlles a la platja i prenia un bany. La netedat és mitja vida, però el reietó, el costum de banyar-se, li costà tota la vida. Car un xicot cristià, que es fixà en aquesta habitud del bany diari i nocturn, es vestí de dona, i enganyant com a fembra plaent la guàrdia personal del reietó, pogué acostar-se-li i clavar-li un punyal. Abans que l'escorta reaccionés, el noi es tirà al mar i, excel·lent nedador, va poder escapar-se. Els cristians aprofitaren el desori que es produïa entre els moros, mancats de cabdill, per apoderar-se de la fortalesa. Més fins i tot, el brau minyó es deia Calafell, i com que li fou concedit en premi al castell, acabà assignant-li el propi nom.
13: Una altra llegenda parla de la presència de bruixes a dalt del castell. Per conjurar-les i seguint les disposicions establertes a mitjan del segle XVI pel Concili de Trento, es va construir damunt de la volta romànica de l'església el Comunidor, un petit edicle quadrat de dos pisos obert als quatre vents, destinat a maleir les bruixes, els dimonis, les tempestes i altres mals. En trobareu més dades als webs calafell.org/turisme, tarragona-goig.org o weblandia.com/castillos. Hi trobareu imatges del castell i horaris i gestió de visites.
15: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Aquest ha de ser un espai lliure de sexisme. Rebutgem les actituds sexistes entre tots i totes.
1: Tots som guapos i guapes. No t'he demanat l'opinió sobre el meu físic. El meu cos no és un objecte.
2: Ser babós no és lligar, és assetjar. Les agressions sexuals mai estan justificades.
3: No és no. Si vull alguna cosa amb tu, ja t'ho faré saber.
4: Fem pinya contra els masclistes. Si ets en una festa i veus o pateixes una agressió, busca complicitats al teu voltant. Si no saps què fer, vés a la barra.

0: Tanca els ulls.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que en lloc sentiràs. Felicitats!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: We listen to Radio Vila-sacra all day from Maspal de Roses. An excellent radio. We have it all day, and even though we don't understand much Catalan, it helps us learn it. Thank you.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Això! Yes.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.

0: El fong Ophiocordyceps unilateralis és un patogen específic de les formigues fusteres, conegut pel seu comportament parasitari i manipulador. Aquest fong té una relació única amb les formigues de l'espècie Camponotini, principalment a les regions tropicals. S'inicia la infecció quan les espores del fong entren en contacte amb una formiga. Un cop infectada, la formiga es veu obligada a abandonar la seva colònia i busca una ubicació específica en la vegetació, generalment un lloc elevat. Després, el fong creix dins del cos de la formiga, afectant el seu sistema nerviós. Finalment, el fong mata la formiga i emergeix pel cap, alliberant espores des d'aquesta posició elevada. Aquest procés augmenta les possibilitats de dispersió de les espores, ja que són més propenses a ser transportades pel vent i a infectar altres formigues.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
3: Un viatge en el temps.

0: FM.
1: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: No me vengas pidiendo perdón.
4: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, l'Axambusto i els Amics de les Arts.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: La ciutat de Girona ha aconseguit situar-se en el 61% de recollida selectiva el 2025 amb l'arribada dels nous contenidors intel·ligents. Es tracta de la ciutat amb més de 100.000 habitants de Catalunya que té la millor taxa de reciclatge. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes, on ha conegut de primera mà els projectes de conservació, recerca i gestió patrimonial que impulsa la Fundació Cal Faust. Durant la trobada, els responsables del jardí han presentat el pla director i han posat en valor la tasca científica i divulgativa d'un espai que el 2025 va assolir un rècord històric de més de 235.000 visitants. Del 20 al 22 de juny, l'Ajuntament de Banyoles i el Consell Esportiu del Pla de l'Estany organitzaran la Tripla, una proposta adreçada a joves de primer a quart d'ESO que podran competir per equips representant els seus instituts en torneigs de bàsquet, handbol i futbol sala. Des de l'organització s'ha reformat la proposta després que l'any passat no acabés de funcionar. Castelló d'Empúries ha tornat a apostar per una iniciativa que fomenta el diàleg entre generacions i preserva la memòria col·lectiva a través de les històries de vida de les persones grans del municipi. L'escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols ja té els seus gegantons que representen la llegenda dels pescallunes. Aquest projecte neix de la voluntat de l'escola de voler tenir una imatgeria festiva i ara compta amb dos gegantons, dos cabassos i un ball amb música pròpia. L'objectiu és que els alumnes de 6è de primària els puguin treure a ballar cada curs. L'experiència d'un grup de joves de Camp de Bànol al barri de Moràvia, a Medellín, quedarà plasmada en un documental que mostra com l'esport s'ha convertit en una eina de transformació social per a infants i joves. La producció posa en valor la continuïtat d'un projecte que, mesos després, continua creixent i mantenint viu el vincle entre les dues comunitats.

0: la ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
14: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
15: per tu
14: i per tots.
15: Escolta'ns,
14: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
16: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: Bé, la nostra cuina per rebre el nostre cuiner, en Ventura Cantó, la tenim preparada. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia a tot.
0: La tenim, doncs, de la millor manera possible, de la manera que a ell li agrada, i ens anem ja cap al plat que avui ens proposes. Sí.
1: Avui farem un peus de porc en sèpia.
0: Molt bé.
1: Així farem la...
0: Ostres, és un altre d'hivern boníssim.
1: Sí,
0: aquell,
1: bueno,
0: oh,
1: primer, amb el dia que fa avui, ja n'hi ha.
0: Sí,
1: bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: És un contrast de la, carn amb el peix.
0: Sí.
1: Que ara últimament...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Últimament tota la cuina s'ha fet molt. Era abans que no es podia fer una cosa amb l'altra, però des que va, començar a la llagosta amb pollastre s'ha fet de tot, noia.
0: Sí, però tu dius que no es podia o és que no us atreviu els
1: cuiners? No,
0: no es feia
1: un pollastre, o sigui, la carn o el peix amb el peix.
0: Sí, vale. Vull dir, no, ja no era cosa que...
1: Després ja ho dic, com va començar la llagosta amb el... amb el pollastre va trencar tots els sistemes.
0: Molt bé, doncs mira, i va ser una
1: perquè ara s'ha fet bastantes coses amb el carn i el peix.
0: Molt bé, doncs vinga, anem a veure aquests ingredients, Ventura.
1: Els ingredients farem, bueno, dic quatre peus per més o menys sapiguer, quatre peus tallats per la meitat.
0: Sí.
1: Una fulla de llaurer, farigola, pebre en gra, sal, tot això per bullir.
0: Molt bé.
1: Per bullir ell.
0: Tot això per fer una bullida a casa. És a dir, tu ja no ens ho dius que la comprem cuits.
1: Si vols, també els pots comprar cuits,
0: sí.
1: I menys t'estalvies a fer tot això.
0: Vale. Sí. Però esclar, potser tenen més bon gust, fets així, Ventura.
1: Fets a casa, a més, els perillofes també t'aprofites una mica la de dos que fa.
0: El brou aquell.
1: El brou aquell,
0: sí.
1: Que fa, que és gelatinat.
0: Sí,
1: que va,
0: sí,
1: molt,
0: sí.
1: Bé va molt bé per la salsa. Bé, de fet, també tomaca, ceba i la sèpia. Sèpia, si és grossa i si pot ser fresca, millor. I si no, un parell de sèpia d'aquestes que venen congelades, que també es pot fer igual.
0: Vale, així és més o menys pel que vens a dir. També vols que hi hagi bastanta sèpia, no?
1: Sí,
0: en aquest plat, vull dir que no...
1: Sí, perquè hi hagi bastanta sèpia. Pot ser, si és una sèpia fresca, que aquestes amb una, a vegades fas prou.
0: Val.
1: Si és aquestes congelades, un parell. Tu mateix, segons la gent que sou.
0: Sí, però Ventura, aquestes congelades jo trobo que es redueixen molt, s'encongeixen molt,
1: sí.
0: Vull dir que l'altre trobo que quasi també s'encongeix una mica, però no tant,
1: vegades la gent té el costum d'agafar la sèpia petita i resulta que la sèpia grossa és més contundent.
0: Ah, val.
1: O sigui, es fa millor.
0: Sembla
1: que tingués al revés, eh? No, és al revés.
0: Molt bé, molt bon consell. Si ho farem.
1: Una copa de vi blanc,
0: sí?
1: I després per la picada amb mel i julivert, i una mica de xocolata. Jo dic, jo, totes les picades hi veurem xocolata.
0: Molt bé. Això de la xocolata en totes les picades m'ha agradat molt que ho anessis recordant.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, però no gaire, eh? no abusar. Eh?
0: Val.
1: No abusar, que no quedi, només que quedi allò una mica, que es conegui una mica per fer una mica de color i de gust. Bueno, bullirem els peus. Hi posem el llaurer, la farigola, el pebre en gra, la pastanaga, que no ho he dit, i ceba. Per fer, diguéssim, per bullir.
0: Per bullir.
1: Per bullir, i com els peus estan bullits, ja es toquen, i llavors si estan una mica, allò que una mica del tendrum i és una mica tou, doncs ja estan els peus.
0: Escolta, no hi poses una mica de botifarra negra a l'hora bullosa?
1: No,
0: perquè
1: no.
0: La gent es veu que hi posa botifarra, saps? Perquè li agafi com una mica de
1: gustet,
0: no?
1: No, jo no hi poso amb això. Bueno, la gent ho pot fer, si vol,
0: sí,
1: el que vulgui. Però jo no n'hi poso. Farem allà amb una mica d'oli, farem la sèpia tallada a quadros, o llarg, com vulguis.
0: Sí.
1: I com ja estigui al mig feta, si tira la ceba, que vagi fent, la tomaca...
0: Ratllat, tot això?
1: Sí,
0: ratllat, sí.
1: Ratllat. I posa, ja com ja estava una mica fet, si posa vi blanc, que ja queda el sofregit fet. Sents?
0: Vale.
1: Que quan tens el sofregit fet, ja pots posar-hi els peus de porc, ja pots posar-hi els peus de porc, i ha barrejat tot amb la sèpia, i vagi fent el xup-xup, amb una mica de caldo de la, i sent del mateix olí del peu de porc.
0: Una mica de gelatina d'aquesta que deies,
1: que queda boníssima, que queda molt bé. I ja, mira, i després fas la picada amb l'ametlla, el julivert i la xocolata.
0: Molt bé. D'all no se n'hi posa gota?
1: També n'hi pots posar.
0: En la picada o ja la posem en el sofregit?
1: En la picada, que no he dit, en la picada una mica d'all, sí.
0: En la picada una miqueta d'all.
1: Un gra d'all o dos grans.
0: Sí.
1: També, i queda molt bé, i a més a més, ja t'ho dic, és el contrast del peu de porc amb la sèpia.
0: Amb la sèpia. Sí, és un contrast. Jo, la veritat, no ho havia sentit mai, vull dir, sí. Aquest contrast.
1: No, perquè el peu de porc es farà... faran cargols,
0: sí.
1: Ho fas amb d'allò, amb bolets, per fer-ho.
0: Amb bolets, ara anava bolets. A dir-ho, amb bolets sí que ho havia sentit.
1: Per fer-ho amb molta cosa.
0: Però amb sèpia, precisament, doncs, precisament, jo em fa fer que té que quedar un bon gust, quan tu dius aquesta barreja de, escolta, dels productes...
1: Parlant de tot, el peus de porta, però per fer en gamba, si vols, hi ha més camarlans, també queda molt bé.
0: Sí.
1: Però és clar, te'n vas amb més cèntims.
0: Més cèntims, i bé, també, a veure, trobo que també, a veure, si vols, et porta la feina de tinguer-los a
1: cabrer,
0: d'obrir els camarans.
1: A vegades, abans de fer-ho amb gambes, ho pots fer-ho amb llagostí,
0: sí.
1: D'aquest fresc, aquest petit llagostí fresc, com és fresc, sí. També té una mica de gust, també.
0: El que he vist és que moltes vegades tot això que són els llagostins, com els volen fer, molta gent ara els apela, els sí. Treu la part des del cap cap enrere,
1: sí,
0: i després els elaboren. No sé per què ho fan, això, perquè em fa fer que han de perdre gust, no?
1: Ho fan per fer-ho a l'esclova.
0: Sí, però...
1: Perquè ja, no... però, ja el que dius tu, també treu, perquè l'esclova, vaja, tot i el cap, doncs fa gust a la, al cuinat.
0: Sí, al cuinat, no? Cuinat. Bueno, ja deixen el cap, però bueno, vull dir que treguin tota l'esclova, ho trobo així una miqueta.
1: Jo abans me'n recordo com fèiem la... Fèiem allò una... Abans es feia molts casaments, es feia una fritada. No feia ni parrillades.
0: I la fritada que era amb farina, això?
1: Sí,
0: o que era
1: amb farinat i amb ou.
0: Ah.
1: I la gamba la pelàvem. Només deixàvem el cap i la cua. I tot l'altre pelat.
0: Ah, us estic... ja ho feia, això fa d'anys.
1: Això ja ho feia d'anys i anys que es feia així.
0: Mare meva,
1: però amb
0: no?
1: La fritada, que feies amb farinat i amb ou.
0: Ah, molt bé.
1: Bueno, amb ou. Fes una mica d'ou,
0: sí,
1: amb farina,
0: sí.
1: Que quedava allò arrebossat.
0: Sí, a mi no m'havia agradat
1: mai. Molt.
0: Jo trobo que perdia molt el gust el peix, no? D'aquesta manera.
1: Ja, perquè feia això.
0: Sí.
1: Abans va començar a fer els casaments amb arròs i pollastre,
0: sí.
1: Després va començar el canelons, ja van començar, també es feia amb ternasco, es feia amb xai, feia altres coses. I la parrillada no se'n parlava gaire. Jo me'n recordo quan feia de cuiner, la parrillada no la feien gaire. Va ser uns anys cap aquí que va ser la parrillada i menys una d'allòs de peix. Sents que deies allò, hòstia, només allò, gambes, camarlà i llagosta i... Bo. Però,
0: és les modes, no? Segons la temporada devien ser les modes, no?
1: I,
0: que devia haver-hi.
1: Les modes i la butxaca.
0: També la butxaca, el peix devia ser molt més car.
1: No? Home,
0: Molt bé, Ventura, anem a explicar desnovament aquests ingredients. Va. I una cosa, escolta'm, jo m'estic fixant que del porc realment no es desperdicia res.
1: Res, aprofita tot.
0: Mare meva, no?
1: Sí, l'una cosa que no es aprofita del porc és els onglots.
0: Els onglots. A mi m'havien dit els onglots que els feien servir per una cosa, però no ho diré per antena.
1: Manuel.
0: Perquè després resulta que la gent potser hi agafaria mania.
1: No.
0: Jo des de que vaig saber perquè els feien servir, ja no n'he menjat més.
1: No, res.
0: Després t'ho explicaré. A veure, Ventura, anem cap a aquests ingredients.
1: Anem als peus de porc. Sí, jo dic quatre peus per segons la gent que sou per fer el...
0: Un peu per cap.
1: Un peu per cap.
0: Val.
1: Que un peu que és... Bueno, un peu són quatre talls,
0: Sí, esclar,

0: Sí.
1: Bueno, doncs mira, els quatre peus, el llaurer, la farigola, el pebre així en gra, sal, tomaca, la ceba, una sèpia, una copa de vi blanc, la pastanaga, que ja ho dic, la pastanaga per fer-hi, i la ceba, a més, per posar, diguem, a dintre del bullí dels peus.
0: Sí, tot això
1: pel bullí.
0: De vi blanc. Quant de rato, més o menys?
1: No, ja ho veuràs.
0: Anar-los a tocar...
1: I tot el ja es comença a ser una mica flonja per sobre i els teus.
0: Molt bé.
1: Però que ho dic per això, dic, si compreu els peus de porc que ja els venen cuits, vegades cuits t'hi posa una mica del mateix caldo,
0: va,
1: segons a quin puesto.
0: Val.
1: I si ho demanes, em sembla que també te'l donen, si en tenen.
0: Molt bé.
1: Jo ho dic per no tenir la feina, perquè, és clar, més el preu ara que va a la corrent, diguéssim, amb la cuina, si és en corrent, si és en botano, també...
0: Ara ho has dit.
1: I després, per la picada, doncs les ametlles, el julivert, un gra d'all i la xocolata.
0: Molt bé. No ens deixem la xocolata.
1: I un bon peu de porc amb... en sèpia.
0: Molt bé, ha de ser boníssims, vull dir, els hem de provar sí o sí, i jo, per qui no els agradi allò que diuen les menudències, ja els hi faré una altra cosa, eh?
1: Ah, bueno.
0: Perquè amb això de les menudències hi ha molta gent que, bueno, això no els agrada, no? Perquè diuen que això no... que no va bé pel...
1: Fas, tens gent a casa, jo quan som el meu fill, i aquest dia mateix vaig fer el bacallà en xamfaina. Però n'hi ha que no els agrada, sí. Doncs també vaig fer una mica de pollastre a part.
0: Ja està, fas una mica de rostit de pollastre,
1: a
0: tothom els agrada, això, eh?
1: L'altre dia també vaig fer... què vaig fer? Que vaig posar era... també així com una xamfaina, i vaig fer els peus... O sigui, el pollastre també vaig fer a part per allargar una mica.
0: Va.
1: Fas qualsevol cosa i ho fas amb pollastre per allargar-ho.
0: Molt bé. Ventura,
1: molt bé, vinga.
0: Moltíssimes gràcies, aquest bon àpat, i doncs ens tornem la setmana vinent.
1: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Adéu, bon dia.
1: La setmana que ve farem arròs amb bacallà i espaixofes.

0: comprometi amb la documentació.
1: Hola, Laia.
0: Ostres, Mireia.
1: Ja ets mossa d'esquadra?
0: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
1: Jo continuo preparant-me online.
0: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
2: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: La nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els productors de garrofes tindran una campanya més bona que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones, segons dades de la Federació de Cooperatives Agràries. El punt negatiu és el preu, que està per sota del cost de producció. Tortosa, Jordi Barranca.
3: La producció es recupera després de l'impacte de l'última sequera. L'hivern plujós que hem tingut ha ajudat a millorar les previsions. Si l'any passat van collir 12.000 tones, enguany es preveu que la xifra arriba a les 13.500. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la FECAC.
4: La tendència és positiva i a l'alça. Aquest hivern que hem tingut pluges importants, els arbres s'han deixat recuperar, però com a mínim necessito una altra campanya més d'aquest nivell de pluges per arribar als nivells històrics de produccions que podíem tindre al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3: Per contra, els preus no es recuperen i estan al voltant dels 13 cèntims al quilo. Tot plegat porta situacions com les que denuncia el sector.
4: Podem tindre els preus sota cost de producció, estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu en aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és la això recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posen en dubte si és rentable ja això recollir aquesta producció.
3: I és que encara s'estan recuperant del boom que va tenir el seu punt culminant el 2022, quan el quilo de garrofa es va arribar a pagar entre l'euro amb 90 cèntims i els 2 euros amb 20.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia, cultura.

14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava, l'Elionor tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, l'Elionor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes.

0: la sintonia del Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
3: Ei, què dius? Què aporta de nou?
2: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-l? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
4: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
5: Xupa, xupa, traca, traca.
6: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
7: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
10: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
11: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
12: Més informació, 972 50 75 20.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
2: El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376, 937 076 376 i t'ajudarem.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
7: T'hi diuen que els petits detalls marquen la diferència.
8: Ah! Màquina!
9: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
10: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
11: Tanca els ulls. Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
12: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
13: Anem per feina.

0: I parlant d'emocions.
1: 77.
2: Servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: Socorro!
4: Es prega als lladres que no saben fer res més que robar el que no és seu, que urgentment es posin en contacte amb la seva consciència, perquè quan arribi l'edat de la seva vellesa entendran millor què és el purgatori i entendran millor que a la llarga tot es paga i el remordiment de consciència no els deixarà morir en pau.
5: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Arriasa i deixa dir. Una rondalla per expressar que hom no pot fer cas del que els demés diran. És una rondalla segons Josep Planes de Ripoll a l'any 1923. Un avi i una neta anaven de camí amb un ase. La neta anava a cavall i l'avi a peu. En passar per un poble, unes xafarderes digueren que millor hauria estat que hagués anat aquell pobre vell a cavall i no la noieta, perquè la joventut té més delit que la bellesa. L'avi baixà la neta i encavalcà ell. Més enllà en trobaren unes altres que digueren: quina vergonya fa que un homenàs com aquell anés a cavall i fes caminar la nena. Llavors el vell descavalcà i tots dos anaren a peu. Més endavant en trobaren unes altres que els digueren que anar a peu i dur un ase sense càrrega era ser més ase que el mateix ase. L'avi i la neta pujaren llavors a cavall i per fi en trobaren uns altres que digueren que feia consciència anar a dues persones a cavall d'una pobra bestiola. L'avi, molestat de tant de dir, exclamà: arri, ase, i deixa dir.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. ulledelmas.com.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya, gairebé una de cada 5 persones té més de 65 anys. Són prop d'un milió i mig de ciutadans, però darrere d'aquestes xifres hi ha una realitat preocupant. Segons els Mossos d'Esquadra, una de cada 6 persones grans es troba en risc de patir maltractaments. Una problemàtica sovint silenciosa que massa vegades queda entre quatre parets, Sergi Bassoles.
2: La policia catalana i la Fundació Alzheimer Catalunya alerten. Preocupa i molt l'exponencial augment dels casos de maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu. L'any que deixem enrere es van atendre més de 1.700 casos.
3: Mossos d'Esquadra va recollir 1.766 denúncies.
2: Sandra Martínez, agent de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes del Cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Això implica un augment del 50% en els últims 5 anys.
2: Uns maltractaments que, per desgràcia, de vegades tenen la pitjor de les conseqüències.
3: L'any 2025 vam tenir 7 víctimes mortes en l'àmbit de la violència familiar.
2: Uns maltractaments al registrats a la gent gran amb deteriorament cognitiu que resulten molt difícils de detectar.
3: Perquè en aquests casos pot ser que la víctima ni tan sols pugui identificar la violència que està patint o no recordi els fets que han passat o que tingui moltes dificultats per expressar-los.
2: És per tot plegat que tant la policia catalana com la Fundació Alzheimer Catalunya sol·liciten la col·laboració ciutadana per deixar d'invisibilitzar aquesta crua i incòmoda realitat, la dels maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els creueristes només representen el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona, segons un estudi de la Universitat de Girona, el Port de Barcelona i la Patronal Internacional de Línies de Creuers. Segons l'investigador i autor de l'informe, Josep Maria Espinet, el turisme de creuers no és responsable de la saturació turística de la ciutat.
2: El pes total del tràfic de creuers és molt limitat, i només en casos excepcionals pot intensificar certes situacions de concentració. Però en cap cas explica per si sol la pressió turística estructural de la ciutat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: 107 FM.
1: 012, la millor resposta.
2: Vaja, un altre cas de corrupció.
1: El govern ha impulsat una estratègia per lluitar contra la corrupció. S'han plantejat 25 mesures consensuades amb experts i membres de la societat civil que s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i a tot el sector públic al llarg de

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: una pregunta. Quin és el secret de l'amor? Navid, saps quin és el secret de l'amor?
1: No en tinc ni idea.
0: Albert, com estàs?
2: Molt bé.
0: I saps quin és el secret de l'amor?
2: Home, no sé si ho sé, però jo recordo una frase que deia el meu avi.
0: Quina frase?
2: Quan es barallava la seva dona, la meva àvia, que deia, mirava i et deia oír, ver i callar. Després de la centra, però potser té raó.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb aquesta frase.
1: És una mica Julio César, eh? Veni, sí, veni, no? Vinci, eh?
0: Sí, escoltar, veure i callar. Gràcies, Albert, per trucar.
2: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
3: És l'hora del pati.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: I parlant d'emocions.
4: Sent.
5: Vale.
6: Salut i humor.
3: Parlem de música.
4: La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia?

0: ja sona tot igual canti qui canti. Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vilasacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vilasacra, la de tota la vida.

0: Viu de casa.
1: El nostre aire. De cop

0: Sí, sí, vostè.
1: És...
2: Amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
3: Continguts en xarxa.

La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
2: El teu dossi em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja.
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Servei Municipal de WhatsApp a Vilasacra.
3: 678-60-13-31.
2: Només per enviar informació.
3: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
4: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
3: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vilasacra.

Al voltant de l'any 1560 hi va haver una gran tempesta a Borrowdale, a la regió anglesa de Cumberland. Un arbre va ser enderrocat al costat d'una parròquia i sota les seves arrels va aparèixer un material negre i dur que t'acaba fàcilment en tocar-lo, el grafit. Els pastors del lloc van comprovar que el material funcionava a la perfecció per marcar les ovelles. Amb aquesta trobada fortuita va iniciar la història del llapis. No passaria gaire temps entre el descobriment del material i la invenció dels primers utensilis per escriure o marcar amb el grafit. S'explica que els mateixos habitants al voltant del jaciment on es va descobrir el grafit el van tallar a barris que embolicaven en cuir o en cordes, que podien desenrotllar a mesura que l'anaven gastant. Però el llapis, com el coneixem avui en dia, té per inventor el francès Nicolas Jacques Conté. Al segle XVIII ja es tenia clar que era aquell plom negre que s'havia descobert a Anglaterra. Del llatí lapis plumbarius, obtenim la nostra paraula actual per referir-nos a aquest instrument. El material mineral va ser identificat llavors com a grafit a partir del grec grafein, que significa escriure, l'ús més important i destacat del material. Tiri, tiri, tiri.

a Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Bon dia, em dic Matvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix la tensió diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar israeli en el Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça Turquia. Per la seva part, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre tots dos països. Ens ho explica en aquest cas des de Jerusalem, Jordi Brascó.
2: Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient i en mitjà, i el seu president Recep Tayyip Erdogan ha pujat el to.
3: Netanyahu ve jinayet şebekesinin.
4: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia igual que aquests dos països germans.
2: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
5: Igual que en presencial l'alliberament de Damasc a l'època Karabakh, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
2: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Escolta.
2: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
3: amicsdelagentgran.org.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Des d'esta emissora tan guai, que seguro no escuchan los listos que van conduciendo por ahí con el chumba chumba tan repetitivo actuar a toda castaña y que se creen que solo conducen ellos, dedicarles esta canción.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Cada hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals.
5: Hauríem d'haver posat totes les proteccions a la màquina. És culpa.
6: Ningú pensava que això pogués passar.
5: I ara és massa tard. És massa tard.
7: S'hauria pogut evitar.
4: Els accidents laborals es prevenen o es lamenten. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
8: Ara escolteu La història secreta. Doncs imagina.
9: N'eren tres alaires que en deia ben un prat.

de rosa, no li'n falta pretendents. Que sí que no hi vas tenir d'altres ni hi haurà. I el baixant a l'escala no encontra el seu germà. I el baixant a l'escala no encontra el seu germà. I un baix germana meva que t'hi van enganyar.

Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: uns minuts arribarem a Cadaqués, a la comarca de l'Alt Empordà. Amb menys de 3.000 habitants, aquest municipi situat a la costa del Cap de Creus pot superar les 10.000 persones durant l'estiu. El nucli antic de Cadaqués està històricament protegit, considerat com a bé cultural d'interès nacional. També hi destaquen la casa de Salvador Dalí, el castell de Cadaqués o el far de Cala Nans. Cadaqués és el poble més oriental del país i de la península ibèrica. Els cadaquesencs i les cadaquesenques us donen la benvinguda.
1: Sí? Hola?
2: Hola, Xavi.
1: Home, la senyora Pia Sarinyana, què tal, com es troba?
2: Molt bé,
1: fantàstic.
2: Molt bé.
1: Gràcies per la trucada, perquè just ens desplaçàvem cap a Cadaqués i em va molt bé que em truqui, perquè així li preguntaré coses que puc fer. A veure, jo li he de dir que he estat molts cops a Cadaqués i jo crec que no hi ha pràcticament un català que no hi hagi posat el peu alguna vegada. A veure, si jo no he trepitjat mai Cadaqués, què és el que podria fer només arribar?
2: Jo sempre recomano a tothom que es perdin, i més si no coneixen Cadaqués, que es perdin una mica i que disfrutin la natura, que està una mica la natura amb bastant por. Que si és ara de cares a l'estiu, si estem parlant de l'estiu, que es vagin a banyar qualsevol de les nostres cales. Si no, et pots anar caminant. Tenim quantitat de circuits per fer senderisme, hi ha camins de ronda per mig del poble, si és per fer circuits petits, però si no, per tot Cap de Creus, tot el que és el parc natural, hi ha uns circuits espectaculars, i a més, amb la sensació de que estàs moltes vegades sol. Segons per on te'n mous, doncs pots estar en ple mes d'agost, que hi hagi anar per tot, doncs allà estàs sol.
1: És fàcil per anar amb família, per exemple?
2: N'hi ha un que és sortir de Cadaqués, o pots sortir de Port Lligat i arribar-te fins a Cap de Creus, que aquest no és difícil, no té gaire dificultat. I després l'altre camí, que és una mica més curt, que és a l'altre far, a l'altre costat, que és el far de Cala Nans. Aquest és més curt, hi ha una pista més bona, és més planer, i després quan arribes tens el far i tens les vistes, que és com si arribessis en barca Cadaqués, perquè tens tota la façana de l'Iglesi i de tot, que ho veus des d'allà. És també és espectacular aquesta. Sí, aquesta és per anar en família, també és molt fàcil.
1: Li anava a preguntar que també dels incentius de la zona és tota aquesta zona banyada en el fons per el surrealisme de Dalí, no? I les visites potser a Port Lligat.
2: La casa d'aquí de Salvador Dalí realment és peculiar, és surrealista, però bueno, és el que t'esperes trobar, i també ja no és només la casa, sinó és tot l'indret, vull dir, l'abadia de Port Lligat, quan hi ets, no? I sobretot quan es pon el sol a la tarda o de bon dematí, te'n dones compte perquè Dalí va triar aquest indret, eh? Realment és una passada.
1: Sí que m'agradaria, com que ja sap que avui dia és extraordinàriament important, com ho ha sigut sempre, però potser ara més encara, el tema de les fotografies, recomani'm un racó de Cadaqués on em pugui fer una fotografia, un selfie, amb família o amb amics per abans de marxar i tenir un record.
2: Doncs hi ha una cala que queda ben bé sota l'Iglesi de Cadaqués i que es veu tot el casc antic, que això no n'hem parlat, però avui és un casc antic que és d'origen medieval i que és peatonal i molt maco, que es diu Cordoguer, Port Alguer, vale? No és
1: dir
2: en Cordoguer, però és Port Alguer. Allà sota et fas ben bé, veus tot el mar, hi ha unes voltes precioses, és un quadre d'en Dalí, també. Dir, és la Riba Pitxot, i et fas una foto allà, surt l'imatge en el fons de Cadaqués, de l'església, muntanyes negres, mar blau, cel blau, vull dir, és l'imatge típica de Cadaqués, i a més és un dels quadres importants d'en Dalí.
1: Sens dubte, una de les poblacions més boniques que tenim al país, i evidentment també de la Costa Brava, Cadaqués. Pia Sarinyana, moltíssimes gràcies.
2: De res, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, molt bona.
2: Ens veiem per Cadaqués. Vinga.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: Adéu.
1: A veure, un missatge. Home, nota de veu del Bruno Oro, que, com sabeu, és un impenitent cadaquesenc. A veure què diu el Bruno.
3: A mi el que més m'agrada de Cadaqués és el seu mar, la seva aigua que et purifica, i les seves roques, el seu vent. A mi Cadaqués m'encanta perquè em fa oblidar-me de tot. És una barreja d'eufòria, de depressió, d'estats d'ànim oscil·lants, de bogeria, de surrealisme. Ah, i cuidado, perquè la dita diu, i és cert, que a Cadaqués en van dos i en tornen tres. I així tampoc estic tan...
4: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Notícia important per a les nostres butxaques. El Banc Central Europeu acaba d'anunciar que puja un quart de punt els tipus d'interès, que ara queden en el 2,25%. Climent Sabater.
2: És la primera pujada dels tipus d'interès en gairebé 3 anys, que s'enfilen al 2,25% després de l'augment aprovat de 25 punts bàsics. El BCE ho justifica per evitar que la inflació es dispari, una taxa que supera el 3% a la zona euro, malgrat l'impacte que pot tenir l'encariment del diner en el fre d'una economia europea.

0: europea prou estancada que el primer trimestre es va contraure un 0,2%, com ha alertat als micròfons de Ràdio Nacional el catedràtic d'Economia Santiago Carbó.
1: No sé si se lamentará dentro de unos meses al haber tomado una decisión como hoy, dependiendo de cómo reaccionen, desde luego, los mercados en las próximas semanas y cómo reaccione la economía en el corto plazo.
0: Els analistes preveuen que la pujada de tipus d'avui no sigui l'única abans que acabi l'any i que el Banc Central Europeu pugui augmentar-los de nou fins a dues vegades més després de l'estiu. Tot dependrà de com respongui l'economia a un diner més car i de com evolucioni la inflació i el preu de l'energia si el conflicte a l'Orient Mitjà s'enquista. El que és segur és que amb uns tipus més alts, una vegada més s'encariran les hipoteques a interès variable amb un Euribor que ara mateix s'enfila per sobre del 2,8%.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Sentim la comunicació local.

0: Cançons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Mai es podia imaginar Josep Maria Roglan, quan es va presentar l'assaig del grup que aleshores formava part, Els Pirates, que el poema de Rafael Llop, a l'aquell amb l'ajuda dels companys de la formació i posaria música, que es convertís en una de les habaneres més interpretades i enregistrades dels últims temps. Una melodia molt ben encertada per la tendresa del que parla aquest poema, amb quina singularitat descriu la creació d'una barca amb estris quotidians com un llapis, un mocador i més. L'escoltem pel grup Els Pirates de Molins de Rei.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digicristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: No escoltar aquesta emissora si saps molt de qualsevol tema. Al quedar enganxat sentint sensacions, se't podria acumular cultura al cervell.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

No sé. Comença a haver-hi nivell.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: 012, la millor resposta.
1: Què et passa, bonica? Estàs trista?
2: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
0: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116 111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Música, entreteniment.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
3: Home!
4: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
5: No? Si no s'ho creuen.
6: Sí.
5: Si no s'ho creuen.
7: Ui!
4: Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
4: Lliurement.
8: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
5: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.

0: només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: El secret de l'amor.
3: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
4: Miquel Pedrosa Ros.
5: Marta Margall Cordomer.
4: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té allà.
3: 96.
4: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
3: I quan porteu casats?
4: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I miri, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa, l'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figuera.
3: I com va anar que us vau conèixer? Com va anar?
4: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
6: Què vol dir matarifa?
4: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
6: Ah, vale.
4: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matader i va a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anar aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, era el seu avi era en Cordomí. I era en aquesta horta i era en aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I miri, i així, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vàrem anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 40.

0: I llavors es van casar.
1: D'això pots dir, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, mira, i venia, anàvem a pasta, i també anàvem a d'allò, els que s'han segat.
2: I es van casar enamorats, molt enamorats.
1: Sí. Fins que vam arribar a casar.
3: I quin és el seu secret de l'amor per vostè?
0: Ai, em penso cap, perquè no... És una cosa espontània.
3: No, ja.
0: Això jo ho considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
1: No te trobes, tu m'entens, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
2: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
0: Jo, a tota la meva família, perquè som tots els meus nebots i netes i d'allò... I amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. Vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, un dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig en condicions... diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
3: És admirable.
0: Per allò de dir, és tan gran i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ells.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vilasacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Tenim el que d'altres no tenen.
5: Oi, jote.
6: I parlant d'emocions...
7: 84.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
9: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
10: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
11: Cafeteria La Bahia, per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco? A que truco?
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Ben retrobats i esperant-vos amb candeletes. Hi ha gent que vol negar la realitat, però no mai som moltes coses. Ja m'ho estan dient moltes amigues i amics que estan esperant el dia. M'agrada molt. Adéu.
5: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trista.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
3: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah!

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Ara, uns poemes de la Lola Casas. Cuereta blanca, mous la cua amb tanta gràcia i ets tan delicada i fina que l'italià amb encerta anomenada ballerina, Lola Casas.
3: El drac, els contes i les llegendes em deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent.
4: Jo sóc una bona bèstia, m'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit dormir tranquil i feliç, acotxadet al meu llit.
5: Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, si us plau.
6: Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i m'agrada veure relaxat i molta pau. Jo a la casa.
7: Sargantana, allà al costat de l'hort, en un forat qualsevol, teixeria Sargantana, treu el cap quan surt el sol. Cua verda, cos jauré, con el rostre se't dibuixa un somriure juganer. Lola Casas.

0: Banda sonora de la teva vida.
1: A veure, què ha de tindre una bona taronja?
2: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
1: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
2: Les taronges i mandarines estudiante.
1: La fruita que sempre trau, matrícula d'honor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat, asseguren que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons maltractats en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, a la cara, a les costelles, als fèmurs i a l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descartant que les lesions més greus a l'anus es produïssin per la mida de les defecacions. El pare, recordem, continua en presó provisional. Cap

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.

0: Ser feliç és arribar a fi de mes i tenir-ho tot pagat, Albert?
1: No, ho diuen molts perquè es confon el que seria la materialització de les coses, l'obtenir-les, amb aquesta altra felicitat que no té res que veure amb l'obtenció doncs, de béns i de plaers, podríem dir-ho, no? Sinó és que és una felicitat que s'acosta doncs, amb la conformació, saber-se conformar, amb el ser tu mateix, amb el no desitjar, però a la vegada se senten una miqueta, doncs... no saben per on han d'anar quan troben que sí, que això els hi dona la felicitat, però en canvi, doncs sí, no els hi va pues, bé un negoci, o no els hi va bé amb la família, o no els hi va bé amb els fills.
0: Sí, sí, evidentment que... Parlar de la felicitat en una societat tan complexa no és gens fàcil.
2: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?
0: Una felicitat que molts busquem tota una vida.

0: Doncs sí, no, Albert?
1: Sí.
0: Tota una vida podem estar buscant la felicitat.
1: Tota una vida. Mira, en aquí tinc apuntat, perquè ens pugui ser d'utilitat, ens pugui servir a tots, doncs els 5 virus, o sigui, com patògens, que ens fan infeliços.
0: Els 5 virus?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, l'antifelicitat, o sigui, si quedem apoderats per un d'aquest virus, comencem a ser infeliços. I n'hi han 5.
0: A veure.
1: Mira, diu que el primer virus és el desig. O sigui que...
0: D'on l'has tret, això?
1: Del llibre, del llibre, del llibre.
0: Que és un llibre que parla... És hinduista, no m'has dit?
1: Bueno, sí, el llibre l'ha escrit un senyor que, pues, ha professat el... No, hinduisme no, budisme tibetà.
0: Per tant, potser seria adequada una música índia, budista?
1: No. En quant a això, això seria convenient perquè fos qui verdaderament va dir en el món com es aconseguia aquesta felicitat.
0: Per tant, la música...
1: Ha de ser índia, sí.
0: Sense
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: mena de dubte.
1: Sense cap mena de dubte.
2: Com no?
3: Com o què?
2: Com no?
1: Fa més de 2.500 anys que 7 setmanes després d'haver arribat a la il·luminació sota l'arbre del Bodhi, Buda va impartir la seva primera ensenyança en el parc de les Gaseles a prop de Benares. Va anunciar les 4 nobles veritats i va dir: la primera veritat és el sofriment. La segona veritat és ignorar les causes d'aquest sofriment. És la ignorància que provoca el desig desmesurat de totes les coses. La tercera veritat és que aquests desitjos desmesurats poden ser eliminats i així deixar de patir és possible. La quarta veritat és fer realitat aquesta possibilitat posant en pràctica tots els mètodes que permeten eliminar les causes del patiment. És a dir, eliminar aquests desitjos desmesurats. Com un metge experimentat, Buda ens empeny a reconèixer la naturalesa d'aquest sofriment per identificar les causes, trobar els remeis i aplicar-los, i amb la curació obtenir aquí, ara, a la Terra, en aquest moment, la felicitat.
0: Carai, m'has deixat amb bocabadat. No sé si en el Guillem, que... No sé si és feliç o no feliç, li has deixat bocabadat.
1: Mira, si fa les 4 nobles veritats, serem tots molt feliços.
0: A veure, Guillem, bon dia.
4: No sóc en Guillem, jo sóc el Buda.
0: El Buda.
4: molt bé. Sí, sóc feliç, molt feliç.
0: Molt feliç, sempre.
4: Molt feliç.
1: Guillem, m'estàs escoltant?
4: T'estic escoltant amb tot el sanrato. Molt bé, felicitats, 10 punts.
0: Tu creus que la majoria de la gent és feliç?
4: Pues no ho sé, jo sóc bastant feliç. Si vols, pregunto en Pepito si és feliç.
0: Pregunta-li.
4: Pepito, tu ets feliç? Sí.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Pepito, ets feliç?
5: Home, és una pregunta molt indirecta. Ratos que sí. Saps? La felicitat jo crec que és... entendre'n la meva manera, és aconseguir poder arribar a la il·lusió de lo que tens i a gaudir-la. Jo crec que una de les coses que és necessària és, en la vida, és la il·lusió.
0: La il·lusió?
5: Sí.
0: Creus que la majoria de la gent és feliç o no?
5: Si se sap pensar pel baix del nivell que ell somia, sempre serà feliç. El que passa que la gent es basa ambiciosa i tots somien tenir més del que els hi correspon o del que tenen. I llavors, goiten qui ho té, ells no ho tenen i ja són infeliços. Si se saben posar pel sota del nivell del normal, la gent arriba a aconseguir la felicitat molt més aviat Tots volíem ser guapos i rics, i normalment som pobres i xerins. Però si un es conforma amb el que té, sempre és més feliç que aquell que vol tenir més del que li ha donat la vida.
1: Escolta, escolta, Pepito, mira, llegiré una cosa que diu aquest senyor, el Matías Ricard. Diu que ell tenia un amic d'Hong Kong que li va dir que s'havia promès guanyar $1,000,000.
5: Sí.
1: I deixar de treballar. I per disfrutar de la vida. I d'aquesta manera ell trobar la felicitat. Jo crec que això ho ha pensat molta gent.
5: Sí.
1: Diu que 10 anys més tard aquest senyor posseïa no un, sinó $3,000,000.
5: Yeah.
1: Fixa't tu.
5: Sí, sí.
1: I la felicitat? La seva resposta diu que va ser breu i concisa. Va dir, he perdut 10 anys de la meva vida.
5: Sí, sí. Perquè aquest home era un pensador i, a més, era filòsof.
1: No, aquest home, pensant en una il·lusió, havia deixat de viure.
5: Ja, ja.
1: Visca la cooperativa.
5: Visca nosaltres.
0: Gràcies, adeu, bon dia.
5: Salut.
1: Salut.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Hola, avui després d'un matí amb intervals de núvols i fins i tot alguna roïna que s'escapava a primera hora del matí a punts del litoral i prelitoral central, en general els núvols s'han quedat concentrats al nord-est i de fet encara durant la tarda persistiran en aquest sector amb possibilitat d'alguna gotellada molt puntual a zones del Pirineu Oriental, amb una temperatura que es comença a recuperar i continuarà pujant. La mínima no, la mínima es mantindrà semblant o fins i tot en alguna raconada del nord-est baixarà, però s'iniciarà la jornada amb un ambient assolellat, amb possibilitat d'algun núvol baix cap a punts del litoral sud, i en general durant la tarda esperem que la temperatura es recuperi, ja superaran els 30 graus a punts de Ponent i de l'interior de la Vall de l'Ebre, i es formarà algun núvol d'evolució a zones de muntanya del prelitoral i sobretot del Pirineu, però en general no esperem precipitació. A partir d'aleshores la temperatura continuarà pujant de cara al cap de setmana amb un increment de la inestabilitat, sobretot de cara a diumenge. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: On les cançons lliguen amb la història.
12: Sí. Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
13: A veure.
14: Hola, nano.
13: Hola, bon dia.
14: Ja està dit.
13: T'ha de sentir la teva veu, de veure't l'anonimat que estàs.
14: Ja està dit. Vale.
13: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
14: Ah.
13: Sé que m'explico?
14: Sí, sí.
13: Això sí que és bo.
15: Ja.
12: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
13: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
15: Això què és?
16: És...
17: El que no hi ha.
18: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
19: Això és la caixa de sorpreses. Bala, bala.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 32.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions,

0: Alguns animals tenen la increïble habilitat de dormir amb sol la meitat del seu cervell, deixant l'altre hemisferi completament alerta. Aquest fenomen s'anomena somni unihemisfèric i es troba principalment en certs ocells i mamífers aquàtics com dofins, marsopes i foques. Aquesta adaptació els permet descansar mentre continuen vigilant depredadors o mantenint funcions essencials, com respirar en el cas dels mamífers marins. Per exemple, els dofins han de sortir a la superfície per respirar, ja que no tenen un sistema automàtic com els humans. Mentre un hemisferi del cervell dorm, l'altre roman actiu per controlar la respiració i detectar possibles amenaces. Els ocells migradors també usen aquest tipus de somni quan volen llargues distàncies. Poden dormir mantenint un ull obert i part del seu cervell despert per mantenir-se en formació i evitar perills. A més, estudis han demostrat que fins i tot els ànecs en un grup descansen així. Els que estan més a la vora dormen amb un ull obert per vigilar els depredadors, mentre que els que estan al centre dormen més profundament.
1: Sintonitzes...
2: Oh, estupendo.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pues mira, me parece perfecto.
4: Necessiten sentir.
5: Pau.
3: Bueno, ya era hora, ¿no?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o per motius climàtics, per exemple. Durant el 2025, 117 milions de persones van haver de marxar de forma forçosa de casa seva. És un 4% menys que el 2024. És una de les dades que es desprèn de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic i també deixa una altra dada. Baixa un 3% el nombre de refugiats. Saludem a aquesta hora la Paula Barrachina, que és portaveu de l'entitat a Catalunya. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En aquest informe es tenen en compte dades de 190 països i crida l'atenció sobretot aquesta dada que ara destacàvem, la caiguda del nombre global de desplaçats, que baixa un 4% respecte de l'any passat. Com la valoreu i sobretot a què es deu?
2: Doncs és un informe molt complet i efectivament ofereix moltes xifres, no? Doncs perquè no tota persona es troba en la mateixa situació. No és el mateix la situació d'una persona refugiada que ha creuat una frontera d'una persona que està desplaçada dintre del seu propi país. Per això fem un informe complet que sigui fidedigne de la realitat. Però resumint ràpidament les xifres, hi ha 117 milions de persones desplaçades al món, una mica més de 41 milions de persones refugiades que han creuat la frontera, 68 milions desplaçades internament i 4,5 milions de persones apàtrides. Dues coses importants. El 38% són nens i nenes i de forma global estem parlant d'una de cada 70 persones al planeta que està desplaçada per la força, per la guerra, per la violència i que no ha tingut una altra alternativa que fugir del seu país i deixar-ho tot enrere.
1: Una altra dada que ens ha cridat l'atenció és que 15 de les persones que van tornar a casa seva durant el 2025, 15 milions de persones van tornar a països on la inseguretat continua i on hi ha règims autoritaris, com podrien ser, per exemple, el Congo, Síria, l'Afganistan o el Sudan. Com s'explica això?
2: Doncs la nostra posició pel que fa als retorns sempre ha estat molt clara. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no? Això no és una elecció lliure per ser, encara que sobre el paper potser ho sembli. A més, estem veient que en alguns contextos es pressiona a les persones perquè tornin o es força a les persones perquè tornin, com pot ser els retorns que hem vist els darrers anys des de l'Iran i el Pakistan a l'Afganistan. El cas de Síria és diferent, perquè Síria, doncs, després de 14 anys de guerra, és un país que necessita reconstrucció i sí que hem vist durant aquest any que les persones han retornat de forma voluntària. No es donen les condicions per un retorn massiu encara. Hi ha molt treball a fer, però és una situació diferent. El que és important és, doncs, que aquests principis del retorn estiguin presents i que les persones puguin retornar quan es sentin preparades i quan les condicions al país d'origen siguin, doncs, aquelles que donen seguretat i una qualitat de vida i un accés als serveis, educació, hospitals i tot el que una persona necessita en condicions de dignitat i de llibertat i de protecció.
1: Abans vostè ja ho apuntava, però 41 milions són refugiats i una de les preocupacions és que gairebé la meitat són infants.
2: Sí, gairebé la meitat són nens i nenes i són els que més pateixen perquè no entenen per què d'aquesta situació, no entenen per què no van a l'escola, no entenen per què han hagut d'abandonar la seva casa. I els pares pateixen també moltíssim, no? Perquè és una situació de molta i molta angoixa. Per exemple, al Líban parlàvem amb els nens que durant aquests darrers mesos, doncs, han estat desplaçats. Recordem que més d'un milió de persones han estat desplaçades a dintre del país, doncs ens explicaven que no entendien, que sentien molt desorientats, no? Són els més vulnerables i hem de tenir en compte que són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no Però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur amb esperança i el futur que es mereixen.
1: A més, l'informe també apunteu que, si bé fa uns anys la gent que estava forçada a marxar de casa seva, a refugiar-se, per exemple, ho feia per un temps relativament curt, ara és una situació que pràcticament es cronifica en molts casos.
2: Sí. Hi ha una realitat que no es mou, que és el 70% dels refugiats porta anys atrapats a l'exili en situacions molt llargues de desplaçament. Estem parlant d'una mitja de 10 anys, però, per exemple, si mirem el cas de Síria, han sigut, doncs, 14 anys de desplaçament. Aquest desplaçament prolongat és potser el problema més greu i el menys visible, no? Llavors, això és una cosa que ens preocupa moltíssim, com treballar per reduir aquest nombre de persones que estan vivint anys i anys en situació de desplaçament amb molt poca esperança de tenir un futur millor. A més, hem vist que a les Canàries hi ha hagut un augment en els últims mesos de l'arribada de dones que han viscut viatges duríssims amb tot tipus d'abusos, tant durant el camí com al seu país d'origen.
1: Ara em deia que ha baixat el nombre d'arribades aquest any a l'estat espanyol. A què ho atribueixen?
2: Bueno, doncs, a moltes coses. També hi ha hagut una diversificació dels punts de sortida, i això també fa, doncs, que els viatges siguin més llargs i més peligrosos. Llavors, són molts factors. Hem vist, per exemple, que la ruta per les Illes Canàries ha disminuït amb un 83% menys que l'any passat, però la ruta per les Illes Balears, per exemple, ha pujat amb un 79% aquest any. I per Ceuta encara arriben moltes persones de Sudan. O sigui que són, les rutes varien segons les necessitats i segons també, doncs, totes les dinàmiques, no?, que succeeixen al llarg de la ruta.
1: Són les explicacions de la Paula Barrachina, portaveu d'ACNUR a Catalunya. Gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa, draca, draca. Superfestassa.
5: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026. L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
5: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
7: Xumba, xumba.
5: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
8: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
9: Més informació, 972 50 75 23.
10: Places limitades.
11: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

0: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions. El teu espai.
1: Doncs sí, xatxa. Xatxa, xatxa, xarratxatxa. Xarratxatxa, xatxatxa. A veure quina hora és... Tu.
2: Jo.
1: Jo.
2: La luna.
1: La luna també busca. I el sol també en busca les solucions. Ella.
2: El.
1: El.
2: La rosa.
1: La rosa.
2: El clavel.
1: I el clavel que... Riu, riu. He tingut ja una trucada de la Flor que està disposada a quan jo digui entrar. He parlat amb els de París, papà. Iràs a París, papà? He parlat amb els de Reus, amb els de Madrid, amb els de Tenerife. He parlat amb tothom. Tots estan esperant que els truquem.
2: La rosa.
1: I jo en aquest moment necessito descansar. Ara bé, si tu em nedes un poquito d'amor, potser tiro del carro, eh? Una mirada. I si me das una mirada de tus ojos... Imagina't una mirada de tus ojos. Ara, el poquito de tu amor és bàsic. I a més, nada más, eh? I si ve a sobre una sonrisa a tus labios, me sentiré feliç.
3: Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència. Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
7: Això és la caixa de sorpreses. Ba-la-ba, ba-la-ba, ba-la-ba.

Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: 012, la millor resposta.
2: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vilassar.
1: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
2: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Si lligues de forma invasiva, malament té. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament té. Si insisteixes, malament té. Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
2: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Hola, avui després d'un matí amb intervals de núvols, fins i tot alguna roïna que s'escapava a primera hora del matí a punts del litoral i prelitoral central, en general els núvols s'han quedat concentrats al nord-est i de fet encara durant la tarda persistiran en aquest sector amb possibilitat d'alguna gotellada molt puntual a zones del Pirineu Oriental, amb una temperatura que es comença a recuperar i continuarà pujant. La mínima no, la mínima es mantindrà semblant o fins i tot en alguna raconada del nord-est baixarà, però s'iniciarà la jornada amb un ambient assolellat, amb possibilitat d'algun núvol baix cap a punts del litoral sud, i en general durant la tarda esperem que la temperatura es recuperi, ja superaran els 30 graus a punts de Ponent i de l'interior de la Vall de l'Ebre, i es formarà algun núvol d'evolució a zones de muntanya del prelitoral i sobretot del Pirineu, però en general no esperem precipitació. A partir d'aleshores la temperatura continuarà pujant de cara al cap de setmana amb un increment de la inestabilitat, sobretot de cara a diumenge. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i
11: esclat. Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol, i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.
12: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
13: Sí.
14: Bé.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
2: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana. Carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
6: Jo era un espermatozoide.

ens visiten les clientes, i ens visiten les clientes, amb marits esmarilats, que falta de cosa fresca i alè, estiren els congelats. L'un en demana una terça, l'altre en vol un pa.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Propostes en xarxa.
4: L'origen de l'or de Cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la Cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la Cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la Cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història, podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la Cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
5: Que suenen las bandas.
6: El programa dels dimarts a mitjanit.
5: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
7: I parlant d'emocions.
2: 16.

0: I parlant d'emocions.
1: 24.
2: Vale.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Piqué me dejó porque escucho Radio Vilasacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.
1: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.
2: Actualitzem.
3: Bon dia a tothom.
4: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
5: Radio Vilasacra.cat.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Mira, hi ha tantes coses per dir que ja no sé per on començar, però jo només voldria fer una reflexió col·lectiva. Jo puc estar fins als nassos de bo que sigui, un altre pot creure en omnis, un altre per creure en esperits, un altre no ho pot trobar bé, però jo crec que el que hem de fer és que com més barreges de coses hi hagi, millor. Hem de respectar el que pensa un altre, pensant que el dia que parlem nosaltres ens respectin el nostre, que això és molt important, eh? I llavors, tranquils, com més diferències de maneres de pensar hi hagi, millor, perquè sap molt més amena la cosa. Jo m'ho crec tot, jo ets a partir de la base, a veure, jo em crec la Mercè, em crec la Marta, em crec la Montse, em crec aquest bon senyor forner aquest d'en Ramonet aquest, m'ho crec tot, i jo hi disfruto. A més, el maco de conviure és la diversitat d'opinions i com ens respectem els altres. Per què ens hem de quedar fins als nassos d'uns i hem d'abonar el que digui un altre? No, tot és positiu. L'important és un col·lectiu que col·labora i que traiem doncs un fruit d'opinions i ja està. Però es pot criticar de moltes maneres, eh? Ojo, adéu-siau.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Ei! Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Un viatge en el temps.
3: El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.
4: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
5: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
4: El sol de la ràdio.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Vull una cançó, la de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un buen día. Molt bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els oceans, ja ho saben, cobreixen més del 70% de la superfície de la Terra, són la font de la vida, produeixen almenys la meitat de l'oxigen del planeta i regulen el clima global. És per això que cuidar els oceans i els mars és fonamental. En aquest sentit, la Generalitat invertirà més de 3 milions d'euros per revertir la degradació del fons marí de Catalunya. Ha posat en marxa un pla estratègic per intervenir en un terç del litoral català fins al 2030 a Girona, Joan Sisquella.
2: La Unió Europea ha fixat el 2030 com a termini per actuar en el 30% com a mínim dels espais degradats i per complir l'objectiu la Generalitat ha iniciat un pla pioner de preservació i restauració. Es centrarà en ecosistemes submarins bàsics per la biodiversitat, les algues, les praderies de fanerògames i els fons de coral·ligen. Es basarà en les exploracions que han començat a la Costa Brava i que durant els pròxims mesos es faran en un total de 40 punts del litoral català. La prioritat és la preservació, però les primeres prospeccions han confirmat la regressió d'algunes espècies. Per això, segons una de les tècniques del projecte, Martur, hi haurà indrets on l'única solució serà la restauració.
3: Al final és per identificar quines poblacions necessiten de conservació i un cop la conservació potser ja no és suficient, recórrer a la restauració.
2: Més enllà del 2030, el Pacte Europeu pels Oceans fixa el 2050 com a termini màxim per la restauració completa dels hàbitats marins i obliga també a reduir l'impacte que generen, per exemple, la massificació de banyistes, la nàutica recreativa o la pesca.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Cançons amb història per gent amb química.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa. Surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme. Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro, és català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

0: camí. Tu.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Hola, som la Laia,
3: la Maria,
4: l'Aura
5: i jo, la Joana.
6: I ara us explicarem un àlbum il·lustrat que es titula T'estimaré sempre.
7: El coeta estava trist i de mal humor.
8: Va jugar a llançar, tirar i esclafar, a cridar, xisclar, a rebentar, a destrossar, a trencar, a desenganxar, a picar, a aixafar. I ara va dir la guineu, però què et passa?
9: El coeta va contestar, soc un coeta petit, dolent i malcarat, i ningú no m'estima gens. Oh, coeta, va dir la guineu, malcarat o no, jo sempre t'estimaré igualment.
10: El coeta va preguntar, i si fos un os gris, també m'estimaries i em cuidaries? Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un os, jo sempre t'estimaria igualment.
11: El coeta va insistir, i si em convertís en insecte, encara m'estimaries i em voldries abraçar?
12: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un insecte, jo sempre t'estimaria igualment.
13: Sempre, igualment, va repetir el coeta i va somriure, encara que fos un cocodril.
14: La guineu va dir, t'abraçaria ben fort i et portaria cada dia a dormir.
15: L'amor es gasta? Va preguntar el coeta. Es pot trencar o fer malbé? El pots arreglar o enganxar? Es pot refer? Ai, prou, va dir la guineu, no sóc tan llesta, l'únic que sé és que t'estimaré sempre.
16: El coeta va insistir, però què passarà quan et moris i te'n vagis? M'estimaràs llavors? L'amor continuarà?
17: La guineu va agafar el coeta a coll i va mirar fora. Era de nit i la lluna i les estrelles brillaven en la foscor. Coeta, veus aquestes estrelles tan brillants i lluminoses? Doncs n'hi ha algunes que es van morir fa molt de temps.
18: I encara brillen cada nit al cel. Doncs l'amor, com les estrelles, no es mor mai.
19: Espero que us hagi agradat aquest àlbum il·lustrat. Tan bonic.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
6: Hola, avui després d'un matí amb intervals de núvols, fins i tot alguna roïna que s'escapava a primera hora del matí a punts del litoral i prelitoral central, en general els núvols s'han quedat concentrats al nord-est i de fet encara durant la tarda persistiran en aquest sector amb possibilitat d'alguna gotellada molt puntual a zones del Pirineu Oriental, amb una temperatura que es comença a recuperar i continuarà pujant. La mínima no, la mínima es mantindrà semblant o fins i tot en alguna raconada del nord-est baixarà, però s'iniciarà la jornada amb un ambient assolellat, amb possibilitat d'algun núvol baix cap a punts del litoral sud, i en general durant la tarda esperem que la temperatura es recuperi, ja superaran els 30 graus a punts de Ponent i de l'interior de la Vall de l'Ebre, i es formarà algun núvol d'evolució a zones de muntanya del prelitoral i sobretot del Pirineu, però en general no esperem precipitació. A partir d'aleshores la temperatura continuarà pujant de cara al cap de setmana amb un increment de la inestabilitat, sobretot de cara a diumenge. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
9: Torna a connectar amb la vida.
10: Hola, Xavier, mira, sóc la Juani. Només et trucava per saludar-te, perquè ara fa dies que no us dic res, però s'escolto sempre igual, eh? Saps què passa? Que els dies de feina, com vosaltres a la ràdio sempre aneu amb el temps just, jo en el quiosco em puc estar pendent del telèfon perquè, esclar, sempre van vinguent clients i tal, i res, només era per això, per saludar-te. I res, don un petó molt fort a tothom, i algun dia us passeu per allà pel quiosco, que em farà molta il·lusió, vale? Bueno, doncs, el que dic, un petó per tothom i fins una altra. Adeu.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: On les cançons lliguen amb la història.
13: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit. De oca a oca i tiro per què em toca.
2: K25.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Quan parlem de menjar, saps qui em ve el cap?
5: Ai, aquí.
4: La Maria.
5: Ai, home, ara acabo de venir jo, ara.
4: Cada cop que parlo de menjar, o que menjo alguna cosa bona, me'n recordo la Maria.
5: On està la Maria? Què
4: aquí,
5: farà?
4: Aquí, la teva mà, la Maria. Bon dia, Maria.
6: Bon dia.
4: Què tal, com estàs?
5: Home, bé. Maria, què tal?
6: Estic estupendo, jo.
4: Veus?
6: Molt bé, molt bé.
4: Veus?
6: Que us vaig escoltar. Estic ansiosa perquè no podré venir.
4: Què dius ara?
6: Però mira, què com està la botifarra aquesta que mengeu?
4: Ah, deliciosa.
6: Ah, ja ho sembla, perquè no doneu temps ni de parlar d'aquí. N'andrepant.
5: Xavi, passa'm el vi.
4: Què?
6: Mireu que tenim un bon dia per davant, eh? El tanto.
5: Gràcies.
6: Molt de cuidar.
5: Ui, no passa res.
6: Oh, no ho sé.
5: Hem vingut en bicicleta.
6: Ja ho he sentit. Escolta, ja portes casc?
5: Sí.
6: Ah, val.
5: El cas del cabell.
6: No, doncs has de portar casc, eh?
5: Sí. Vas a que saps què passa, Maria?
6: No ho sé.
5: Que volia notar la frescor.
6: Ah.
5: Volia notar la frescor a la cara.
6: Avui un dia fabulós.
5: T'arriba l'olor de la botifarra?
6: Sí.
5: Ah.
6: I tant. Ja saps que d'aquí aquest telèfon és per tot.
5: És molt especial.
6: És per tot, sí.
5: Sí, sí. Mira quin Xavier, tu. Quin gozo que has d'anar. I la botifarra.
6: Us ho passeu bomba.
4: Maria.
6: Mana.
4: Diu que hi havia un que tenia molta gana, no?
6: Sí.
4: I estava menjant. Mm. I el plat que tenia davant era molt bo.
6: Ja.
4: Com, per exemple, ara el bocat de la botifarra, no?
6: Ah, està bé. De quina botifarra és?
4: De quina botifarra és? No ho sé, però està boníssima.
6: Ah, val. No sé, que sigui bo.
4: Boníssima, boníssima.
6: Molt bé.
4: I estava menjant. Mm. Ara com nosaltres menjant la botifarra, no? I això que entra un amic.
6: Sí.
4: Entra un amic i el veu allà menjant. I diu, hombre, Antonio, què fas per aquí? Bé, ja veus. Què? Veig que estàs animat i tal. Sí, estic animat, sí. Em van dir que en Pepito l'ha ingressat i s'havia mort i tal. Sí, s'havia mort, sí. I què? I com ha anat tot això? Doncs ja veus, s'ha mort. Sí, i tal, i l'altre anava menjant. Diu, bueno, però i de què s'ha mort? I diu, de cop i volta. No sé si l'entens, eh?
6: No, la veritat és que no m'he agafat pas.
4: Bueno, és igual.
6: De cop i volta.
4: Perquè tenia tanta gana.
6: Oh!
4: Tenia tanta gana.

0: Bon dia, què vols que no canti, pobreta? Està aquí, sí. Deu el sol i...
1: També és veritat.
0: I està feliç. Està feliç, feliç. No, ara no canta gaire, eh?
2: Bueno, Maria.
0: Vale.
2: Que passeu un dia meravellós.
0: Bueno, igualment.
2: Si et pots, escapes, i si no...
0: M'agradaria moltíssim.
2: Si no, estàs aquí amb nosaltres, ja ho saps, que sempre estàs aquí, de totes maneres.
0: D'acord.
2: Un petó molt fort.
0: Molt bé, fins a quina hora dura, això?
2: Ui,
0: quina hora és aquesta hora?
2: Jo
0: aquesta hora no la conec.
1: Anem per llarg.
0: Per llarg. Bueno, fins cap allà.
2: Mira, el programa posa... Hora d'acabada, a l'últim que caigui terra.
0: Oi, verge, així no ho dic. Perquè igual em toca a mi. No. No em presento, eh? No. Escolta, amb aquestes condicions... A més que d'estar quietecito.
2: Maria, et dedicarem una cançó.
0: Ah, molt ara. Bé, moltes gràcies.
2: Una cançó que, encara que estiguis ara, per exemple, a Vilatenim, ara ens ajuntarem mentalment i mirarem al mar. Sembla bé?
0: Avui ha de ser meravellós, també.
2: El mar avui amb aquest dia.
0: Ai, sí, fa un dia quiet.
2: Pues un petó.
0: Igualment, una abraçada per tots.
2: Adeu.
1: Vinga, adeu. Adeu.

0: mateix la botifarra es menjarà.
1: Wow.
0: Doncs, Maria, acosta't, vine, abraça't a l'Ivan i a mi, vine.
2: Vine, vine.
0: Mirem allà al mar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta'm firma. Amb segell.
4: I gratis.

0: 012. La millor resposta.
1: Papa, tu saps què és l'autisme?
0: L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. Segons estudis recents, de cada 1.000 persones de menys de 18 anys, entre 10 i 12 tenen un trastorn de l'espectre autista. La precocitat en la detecció i l'atenció són clau per al bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, des de l'escola fins a l'etapa adulta, també en la inclusió laboral.
2: Ho has entès?
1: L'autisme és una manera diferent d'estar al món.
0: 012. La millor resposta. Generalitat.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Un fantasma en xandall? Té esperit esportiu?
2: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
3: traca, traca. Superfestassa.
4: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
6: Superfestassa. Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
9: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 20.

0: sabies que...
1: A Filipines hi ha ratpenats de la mida d'un ésser humà. El regne animal és fascinant i de vegades se'n sorprèn amb exemplars com el gran ratpenat de 1,70 metres. La fotografia s'ha fet viral en xarxes socials. Quan el seu autor la va publicar, molts usuaris dubtaven de la seva veracitat, però realment existeix. En la publicació de Twitter, l'autor assegura que a Filipines hi ha ratpenats de la mida d'un ésser humà i adjunta una fotografia per demostrar-ho. Sense cap mena de dubte, resulta d'allò més impactant per les seves grans dimensions. Al contrari del que pugui semblar, els experts asseguren que aquest ratpenat és totalment inofensiu per a les persones. És herbívor i només s'alimenta de fruites. A més, aquests animals tenen un caràcter molt sociable i no són gens agressius.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
3: Històries plenes de dolor.
4: Hem d'assumir que no sempre curarem.
3: Històries plenes de vocació.
5: Estàs més o menys contenta?
6: Jo estic contenta. Jo sí, dic que estic contenta.
3: Històries plenes de vida.
7: És Ràdio Vila-sacra.
8: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
9: Alça, Manela!
10: 100% Empordà. Dinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà els resultats.
11: Bé, no?
12: Atenció. Atenció, atenció, atenció, atenció.
13: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Que surt!
3: Oh!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Jo sóc agnòstica. A la meva família hi ha persones que són catòliques creients, però jo des de fa molts anys que no practico cap religió, no sóc creient.
2: És la generació on més persones responen no a la pregunta de vostè té creences religioses.
3: Yo soy ateo, aunque tengo una cultura católica bastante importante, sobre todo familiar. No creo actualmente que haya nada fuera de lo que es terrenal.
2: Les dades de l'informe La religiositat de la joventut catalana mostren que només el 41% de les persones entre 16 i 34 anys es declaren creients i fins al 55% dels joves de 16 a 24 anys consideren que Déu té poca importància en la seva vida. En aquest context, alguns joves es mostren crítics amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
1: En aquests moments en què els serveis públics estan en una situació realment crítica, la sanitat, l'educació, etc., la visita del Papa em sembla una falta de respecte. Considereu que una despesa tan gran de diners públics i de recursos no està justificada de cap manera i menys en aquests moments.
3: Y además que esto genera un caos a nivel de movilidad que es impensable en una ciudad como Barcelona y que todo esto se podría, digamos, reinvertir y reutilizar para cosas mucho más importantes y relevantes a nivel social.
2: Com s'entén, doncs, aquesta visita en un context de secularització creixent? Doncs ho explica el professor de Sociologia de la Universitat Oberta de Catalunya, Víctor Albert Blanco.
4: Això forma part una mica del que també hem anomenat en Sociologia de la Religió un procés de desprivatització de la religió. És a dir, que en aquest context de secularització i de diversificació religiosa, les religions el que fan és fer-se presents a l'esfera pública. No?
2: S'observa que la secularització fa que tingui sentit que les religions tinguin més pes a l'esfera pública perquè es volen fer més visibles i incidir en l'àmbit públic.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: Per la màgia del moment.

0: Topic. Talent. Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que per una mica de força comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any del que ho era un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 2026 és lleugerament inferior al precedent. Durant els tres últims mesos del 2025, la pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat es va superar l'11,5% d'augment de preu.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
3: A Ràdio Vila-sacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Encara que no ens vegis, sempre hi som.
4: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
3: Aquí diuen coses increïbles.
5: Bona feina.

0: és la millor.
1: Empúria Brava, quan passis per davant...
2: Mira, para.
1: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
3: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau!
1: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb pis.
4: Quan fa que no vas al dentista?
5: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
4: Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
6: Molt bé, no?
7: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
8: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, quines ganes tenia d'escoltar-lo i de... Però, bueno, ha sigut llarguíssim això, eh? Una alegria escoltar-te un altre cop. Bueno, jo no volia saludar-lo i bueno, de tot. I que estic contentíssima

0: Radio Vila Sacra.
1: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
2: Xupa, xupa, traca, traca.
3: Superfestassa.
4: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
5: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
3: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
2: Xumba, xumba, traca, traca.
7: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
8: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
9: Més informació, 972 50 75 23.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Primer de tot es fa una diagnosi d'algunes algues, plantes i coralls amb l'objectiu de tenir el primer instrument integral de planificació i acció per restaurar l'ecologia marina. Girona, Maria Rovira.
2: El projecte es diu PEREMCAT i s'emmarca dins d'un nou context europeu de restauració de la natura per millorar la resiliència dels ecosistemes marins. Sergi Rasero, cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí del Departament d'Agricultura, detalla els passos que seguiran per assolir el repte.
3: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats, després establir una diagnosi d'en quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'ha de fer.
2: La inversió és de 3 milions d'euros. Júlia Costa, coordinadora del projecte de PEREMCAT, especifica en quins 4 ecosistemes treballen per valorar-ne la salut.
4: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. Els segons són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
2: El projecte s'emmarca dins de l'estratègia marina de Catalunya 2030 i les principals polítiques europees i estatals.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

consell important en general quan parlem de salut a dietes. No busqueu solucions ràpides, solucions miraculoses. Això vol dir ni dietes ultraproteïnades, ni buscar dejunis per aprimar, ni dietes detox, ni dieta cetogènica. Totes aquestes dietes poden tenir algun sentit en algun moment determinat de la nostra vida, sobretot si practiqueu esport d'alt rendiment, però per la majoria dels mortals serveixen per ben poca cosa i després solen tenir efecte rebot. Per tant, millor poc a poc i bona lletra que solucions ràpides. I aprofiteu aquests moments que teniu ara de pensar que heu menjat malament per tornar-vos a activar senzillament. Plantejar-vos de quina manera podeu incrementar la vostra activitat física al llarg del dia i quins canvis podeu fer. Feu-vos propòsits realistes i realitzables. No cal començar la casa per la teulada o no cal intentar fer canvis tots de manera dràstica i de manera ràpida i tots de cop. Deixar el sucre, menjar aliments integrals, més llegums, reduir l'alcohol, menys ultraprocessats, tot això són consells que estan molt bé, però escolta, no cal fer-los tots de cop. Tenim tota la vida per endavant per fer canvis, per tant jo el que us proposo és fer petits canvis realistes i realitzables, no sé, fer una cosa cada 30 dies, un petit canvi al mes ja és més que suficient. Parell més de consells. Creeu la vostra pròpia bombolla de salut. Què significa això? Doncs, per exemple, que traieu de casa tots els aliments que sabeu que són insans i que els canvieu per aliments insans. Que tingueu elements com fruita i verdura, sobretot fruita a la vista, amb fruiters. Que quan teniu gana, veieu fruita i mengeu allò. I no aneu a l'armari on teniu, per exemple, les galetes amb xocolata o les magdalenes. Incrementeu el consum de verdura i reduïu el consum de processats. I intenteu que aquesta bombolla de salut es vagi fent grossa a poc i vagi abarcant altres aspectes de la vostra vida, però comenceu de manera senzilla. I l'últim consell, el cinquè, incrementeu el NIT. Què vol dir això del NIT? Doncs és la despesa calòrica diària que no està relacionada amb directament l'activitat esportiva. És a dir, tot allò que fem al llarg del dia que serveix per incrementar les calories que gastem i que ens pot ajudar, per exemple, a perdre pes. Ja sabeu que al final la pèrdua de pes està molt relacionada amb les calories que surten i les que entren. Si entren més de les que surten, ens engreixem. Si surten més de les que entren, ens aprimem. Per tant, incrementeu el NIT, que significa bàsicament això. Per exemple, pujar escales en comptes d'agafar un ascensor. Si feu servir transport públic, doncs aleshores caminar una mica més, és a dir, baixeu una parada abans de la que us toca per arribar a casa o pugeu una parada després per anar fins a la feina. Activitats d'aquest tipus que sembla que no són importants, però que a poc van afegint consum de caloria al llarg del dia i arribem a generar una petita despesa, un petit dèficit calòric que ens pot ajudar a perdre el pes. Són consells de consum i d'hàbits i de nutrició molt generals que poden servir en comptes de fer una dieta dràstica, que potser us serveix per 2 o 3 mesos, però que després, us asseguro que si no teniu hàbits saludables ben instal·lats, us acabarà generant un efecte rebot. Per tant, sentit comú i bons hàbits.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui, cal més feina i menys ximpleria.

0: Eo, noticias, curiosidades, música y sensaciones. A Radio Vila Sacra Apilons.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Silenci.
3: Hola, la puc ajudar?
4: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
3: No sé, és un canvi molt dràstic.
4: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
10: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
9: Superfestassa.
11: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
10: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
12: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
13: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
14: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
15: Més informació, 972 50 75 23.
16: Places limitades.
17: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Uala!
1: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o per motius climàtics, per exemple. Durant el 2025, 117 milions de persones van haver de marxar de forma forçosa de casa seva. És un 4% menys que el 2024. És una de les dades que es desprèn de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic. I també deixa una altra dada. Baixa un 3% el nombre de refugiats. Saludem a aquesta hora la Paula Barrachina, que és portaveu de l'entitat a Catalunya. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En aquest informe es tenen en compte dades de 190 països i crida l'atenció sobretot aquesta dada que ara destacàvem, la caiguda del nombre global de desplaçats, que baixa un 4% respecte de l'any passat. Com la valoreu i sobretot a què es deu?
2: Doncs és un informe molt complet i efectivament ofereix moltes xifres, no? Doncs perquè no tota persona es troba en la mateixa situació. No és el mateix la situació d'una persona refugiada que ha creuat una frontera d'una persona que està desplaçada dintre del seu propi país. Per això fem un informe complet que sigui fidedigne de la realitat. Però resumint ràpidament les xifres, hi ha 117 milions de persones desplaçades al món, una mica més de 41 milions de persones refugiades que han creuat la frontera, 68 milions desplaçades internament i 4,5 milions de persones apàtrides. Dues coses importants. El 38% són nens i nenes i de forma global estem parlant d'una de cada 70 persones al planeta que està desplaçada per la força, per la guerra, per la violència i que no ha tingut una altra alternativa que fugir del seu país i deixar-ho tot enrere.
1: Una altra dada que ens ha cridat l'atenció és que 15 de les persones que van tornar a casa seva durant el 2025, 15 milions de persones van tornar a països on la inseguretat continua i on hi ha règims autoritaris, com podrien ser, per exemple, el Congo, Síria, l'Afganistan o el Sudan. Com s'explica això?
2: Doncs la nostra posició pel que fa als retorns sempre ha estat molt clara. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no? Això no és una elecció lliure per ser, encara que sobre el paper potser ho sembli. A més, estem veient que en alguns contextos es pressiona a les persones perquè tornin o es força les persones perquè tornin, com pot ser els retorns que hem vist els darrers anys des de l'Iran i el Pakistan a l'Afganistan. El cas de Síria és diferent, perquè Síria, doncs, després de 14 anys de guerra, és un país que necessita reconstrucció i sí que hem vist durant aquest any que les persones han retornat de forma voluntària. No es donen les condicions per un retorn massiu encara. Hi ha molt treball a fer, però és una situació diferent. El que és important és, doncs, que aquests principis del retorn estiguin presents i que les persones puguin retornar quan es sentin preparades i quan les condicions al país d'origen siguin, doncs, aquelles que donen seguretat i una qualitat de vida i un accés als serveis, educació, hospitals i tot el que una persona necessita en condicions de dignitat i de llibertat i de protecció.
1: Abans vostè ja ho apuntava, però 41 milions són refugiats i una de les preocupacions és que gairebé la meitat són infants.
2: Sí, gairebé la meitat són nens i nenes i són els que més pateixen, perquè doncs perquè no entenen per què d'aquesta situació, no entenen per què no van a l'escola, no entenen per què han hagut d'abandonar la seva casa. I els pares pateixen també moltíssim, no? Perquè és una situació de molta i molta angoixa. Per exemple, al Líban parlàvem amb els nens que durant aquests darrers mesos, doncs, han estat desplaçats. Recordem que més d'un milió de persones han estat desplaçades a dintre del país, doncs ens explicaven que no entendien, que sentien molt desorientats, no? Són els més vulnerables i hem de tenir en compte que són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però en un Però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur amb esperança i el futur que es mereixen.
1: A més, l'informe també apunteu que si bé fa uns anys la gent que estava forçada a marxar de casa seva, a refugiar-se, per exemple, ho feia per un temps relativament curt, ara és una situació que pràcticament es cronifica en molts casos.
2: Sí. Hi ha una realitat que no es mou, que és el 70% dels refugiats porta anys atrapats a l'exili en situacions molt llargues de desplaçament. Estem parlant d'una mitja de 10 anys, però, per exemple, si mirem el cas de Síria, han sigut doncs 14 anys de desplaçament. Aquest desplaçament prolongat és potser el problema més greu i el menys visible, no? Llavors, això és una cosa que ens preocupa moltíssim, com treballar per reduir aquest nombre de persones que estan vivint anys i anys en situació de desplaçament amb molt poca esperança de tenir un futur millor. A més, hem vist que a les Canàries hi ha hagut un augment en els últims mesos de l'arribada de dones que han viscut viatges duríssims amb tot tipus d'abusos, tant durant el camí com al seu país d'origen.
1: Ara em deia que ha baixat el nombre d'arribades aquest any a l'estat espanyol. A què ho atribueixen?
2: Bueno, doncs, a moltes coses. També hi ha hagut una diversificació dels punts de sortida, i això també fa doncs que els viatges siguin més llargs i més peligrosos. Llavors són molts factors. Hem vist, per exemple, que la ruta per les Illes Canàries ha disminuït amb un 83% menys que l'any passat, però la ruta per les Illes Balears, per exemple, ha pujat amb un 79% aquest any. I per Ceuta encara arriben moltes persones de Sudan. O sigui que les rutes varien segons les necessitats i segons també doncs, totes les dinàmiques, no?, que succeeixen al llarg de la ruta.
1: Mm-hmm. Són les explicacions de la Paula Barrachina, portaveu d'ACNUR a Catalunya. Gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

Felicitats. Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: a punt per dir sí?
1: Yes.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles tenen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment. Tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Bon dia. Em dic Miquel Fuster. Cada dia somiava en la clau de la meva llar. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació.
3: Hola, bon dia. Sóc el Jordi. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible després de tant de temps.
4: Ara està molt bé.
5: Hola, bon dia. Sóc el Martí. Sembla impossible després de tant temps. Sentint-me ignorat. Recuperaré la meva intimitat i ja no hauré de rentar-me en públic.
6: Hola, sóc l'Enric Molina. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible. Després de tant de temps, sentint-me ignorat. Ja no em faran por els dies de pluja. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. No tornaré a orinar al carrer, mort de vergonya. Recuperaré la meva intimitat. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en les centenars de persones que no la tenen. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer.

0: implicats. El Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Banyoles han presentat l'acord comarcal d'intervenció integral en situacions de violències masclistes. És un document de treball que han liderat el CIAT de les dues administracions. Voluntaris i professionals del busseig han retirat tovalloletes i altres residus del litoral de la platja de Sant Feliu de Guíxols en una acció que busca conscienciar sobre l'impacte ambiental d'aquestes deixalles al medi marí. La presència del llop és un dels temes que més els preocupa i difonen els pastors d'ovelles que inicien la transhumància. Un any més en pren puig el pastor de Mieres i altres pastors de la zona pugen els ramats cap al Pirineu en el marc del projecte Transhumància per la Vida. Més de 1.600 ovelles han sortit del torn a Sant Ferriol en una de les etapes. Les fortes pluges de dijous han provocat greus desperfectes al camí ral que dona accés al torrent de la Cabana, un dels espais naturals més visitats de Campdevànol. L'Ajuntament haurà d'afrontar una reparació complexa i costosa en plena porta d'entrada de la temporada estival, mentre avalua l'abast total dels danys causats per l'aiguat. La companyia de teatre inclusiu Escenaris Especials va estrenar aquest passat cap de setmana la seva nova obra teatral, un espectacle que parla sobre el plaer i que té com a objectiu trencar els tabús que encara existeixen al voltant del plaer i la diversitat. La trobada ha ofert un espai per reflexionar sobre la bellesa des d'una perspectiva crítica però optimista. Castelló d'Empúries ha acollit una proposta que ha reivindicat el valor de les persones grans i la necessitat de combatre els estereotips que encara els envolten. Més de 300 alumnes de segon d'ESO de la Selva Interior es donen cita en la quarta edició de la cursa d'orientació, una activitat que combina esport i aprenentatge. Els participants han de demostrar les seves habilitats per interpretar mapes, localitzar punts de control i completar el recorregut en una jornada que posa el punt final a un projecte treballat durant tot el curs a les classes d'educació física.
1: Donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
2: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
3: És la mega ràdio.
4: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
5: La Maroteca de la Ràdio.

0: Sensacions a Radio Vila Sacra a Pilons.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, del meu ànima, de la meva vida. Què tal? Què tal la loteria? Bé, la loteria o com sempre? Passa de llarg, no? És que no tenim sort, és que no... Però bé, la sort la tenim amb unes altres coses. Per exemple, veiem el cel, respirem, podem gaudir de la mirada, del cel, de la vida, de la família, dels amics, dels menjars. Hi ha gent que no té que menjar, nosaltres sí. Per tant, tenim sort. Si a més a més...
3: El pitu del sereno.
2: Doncs mira, aquí al nostre costat, ja saps que tens la teva cadireta neta i polida, els teus cruzanets, si no t'agraden els xurros, els teus melindros, els teus carquinyolis, també els carquinyolis, també ja, que no ens faltin, les ensaïmadetes, duradetes, i jo el davantalet, que ja el tinc posadet, com també ja sabeu, on clarament hi diu, amb lletres ben grosses, el vostre servidor incondicional, jo mateix. També he començat dient que tinc que agrair amb tot el meu cor a la bona gent que he conegut al llarg d'aquest primer temps, que ha estat molta i tota ella doncs bona i diferent. Doncs agrair-li el fet de que m'han ensenyat poc a poc i amb bona lletra, m'han ensenyat moltíssimes coses. Podria fer una llista, però segurament me'n deixaria molts de noms. Per tant, a tots, absolutament a tots els que he conegut, a totes les persones que he conegut en la meva primera etapa, agrair amb tot el meu cor el que m'han ensenyat. Que, com dic, no ha estat poc. També vull agrair als companys actuals, a tot l'equip, el suport, la confiança que m'han donat i, evidentment, el temps ha demostrat que a vegades hi ha qui parla massa. Sí, ja ho sabeu vosaltres, això. El temps ha demostrat que això és una bassa d'oli, que aquí hi ha una pinya autèntica, hores d'ara, i que jo continuaré lluitant, continuaré aportant des de darrere tot el que sé, perquè vull, desitjo, i ha de ser així, que aquesta tirarà endavant sense cap mena de dubte. He anat sembrant i puc recollir. És fàcil, la cosa. Tu sembres. Allà, pam, va sembrant. I va recollint. La vida és així de senzilla i de complicada. I amb tot el meu cor i amb tot el meu carinyo, avui, que sigui el que sigui per bé, que sigui el que sigui, jo continuaré.
3: La vida sona bé. Escolta-la. Som aquí.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
7: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
8: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
9: Xumba, xumba, draca, draca.
8: Superfestassa.
10: Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
11: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
8: Superfestassa.
12: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
13: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
14: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament Digi Cristal.
15: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
16: Més informació 972 50 75 20.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.

capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, no guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repòs. I si un dia em toca viure un dia gris, obro una miqueta la caixa dels souvenirs. I el petó en el bosc, la clau del rebost, barques i joguines m'escalfen el cor.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: El vicari de Vic que té pèls al melí.
3: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
4: Trobo més bé.
5: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Sabeu què? Dir a edat medieval és redundant, perquè medieval ve del llatí medio aevo, que literalment vol dir edat mitjana. I per què d'aquesta època històrica en diem mitjana? Els noms de les èpoques històriques es van posar durant l'anomenada edat moderna. Després de l'època dels grecs i dels romans, com que quedava com a molt lluny, n'hi van dir edat antiga. I de l'època que quedava al mig de l'antiga i la moderna, com n'hi van dir? Medio aevo, edat mitjana. És una història bastant ximple, la veritat. Els de l'època moderna no sé si eren moderns, però el que t'asseguro és que no eren gens originals posant noms.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Contestador de Ràdio Vilasacra, 972-51-1268.
2: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656-19-70-62.

0: Dits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que parla d'un animaló petit, menut, ràpid i silenciós. Un animaló que alguns ens fa somriure i als altres cridar de por.
2: Hola, em dic Joel. El meu poema es diu Sargantana, de l'autor Ricard Bonmatí Guidonet. L'he triat perquè és d'animals. Sargantana, cocodril menut, genguallal i astut, que has caigut en mans de petits humans. Per salvar el teu cos, n'has perdut un tros. La cua has donat per la llibertat.
1: Moltíssimes gràcies, Joel, per participar en Embaladits i perquè t'agradin els animals tant com a nosaltres. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a nucleo.school.

0: RAC1 de notícies destacades de les comarques gironines.
1: La ciutat de Girona ha aconseguit situar-se en el 61% de recollida selectiva el 2025 amb l'arribada dels nous contenidors intel·ligents. Es tracta de la ciutat amb més de 100.000 habitants de Catalunya que té la millor taxa de reciclatge. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes, on ha conegut de primera mà els projectes de conservació, recerca i gestió patrimonial que impulsa la Fundació Cal Faust. Durant la trobada, els responsables del jardí han presentat el pla director i han posat en valor la tasca científica i divulgativa d'un espai que el 2025 va assolir un rècord històric de més de 235.000 visitants. Del 20 al 22 de juny, l'Ajuntament de Banyoles i el Consell Esportiu del Pla de l'Estany organitzaran la Tripla, una proposta adreçada a joves de primer a quart d'ESO que podran competir per equips representant els seus instituts en torneigs de bàsquet, handbol i futbol sala. Des de l'organització s'ha reformat la proposta després que l'any passat no acabés de funcionar. Castelló d'Empúries ha tornat a apostar per una iniciativa que fomenta el diàleg entre generacions i preserva la memòria col·lectiva a través de les històries de vida de les persones grans del municipi. L'escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols ja té els seus gegantons que representen la llegenda dels pescallunes. Aquest projecte neix de la voluntat de l'escola de voler tenir una imatgeria festiva i ara compta amb dos gegantons, dos cabassos i un ball amb música pròpia. L'objectiu és que els alumnes de 6è de primària els puguin treure a ballar cada curs. L'experiència d'un grup de joves de Campdevànol al barri de Moràvia, a Medellín, quedarà plasmada en un documental que mostra com l'esport s'ha convertit en una eina de transformació social per a infants i joves. La producció posa en valor la continuïtat d'un projecte que, mesos després, continua creixent i mantenint viu el vincle entre les dues comunitats.
2: I parlant d'emocions,

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 31.
3: Vale.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: de Veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
1: Ara toca calma.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'autoritat marítima de l'Iran assegura que ha tancat de forma completa l'estret d'Hormuz fins a nova ordre. És una decisió que ha pres en resposta als atacs dels Estats Units que han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per aquest enclavament i han causat la mort de tres mariners de nacionalitat índia. L'Iran i els Estats Units s'han seguit intercanviant atacs per segon dia consecutiu en un nou test per a la treva. La diplomàcia iraniana assegura que la treva ha quedat en la pràctica sense efecte. Diverses informacions apunten, però, al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: I ara una mica de música.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola!
6: Pues mira, que la gent som una mica marranetes. O marranots. Que pues, diuen altra, que hi ha molta gent que tu vas a la botiga, i diuen, oi, deixeu-me passar, que tinc molta pressa. I als dos minuts surts a fora, tot xerrant. Jo a vegades... Hombre, el mateix, si vaig jo, per exemple, a la Onça a buscar qualsevol cosa i porto una botella d'aigua, li demano permís si em deixen passar per una botella d'aigua. I em diu, sí, sí, passi, passi. I me venc directament cap aquí. Oh!
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: La llovina sacra! Ole tu que maca!

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 5 d'agost del 2025.
1: L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, alerta del col·lapse de l'espai natural de les Olles i del risc d'incendi que això suposa. Diuen que moltes de les persones que visiten la zona no fan cas dels informadors mediambientals i demanen la regulació de l'espai. Tarragona, Ricard Boigas.
2: Les pluges han fet que aquest estiu els tolls de les Olles, el riu Canaletes, tinguin més aigua i que la xifra de visitants hagi disparat. En un dia s'han arribat a registrar 300 persones i 70 vehicles, una xifra que multiplica per 6 la capacitat d'aquest espai. L'alcalde d'Horta de Sant Joan, Jordi Martín, diu que, a més, han detectat un canvi de perfil de visitants que no valoren l'entorn.
3: L'informador mediambiental ens ha informat de que, a més, les persones que quan se li informe de quin espai estan i que hi ha una sèrie de normes, inclús se reboten, no?
2: Segons han constatat els informadors ambientals contractats per la Diputació, molts usuaris no porten els gossos lligats. N'hi ha que posen la música a tot volum. També han registrat festes nocturnes i fins i tot n'hi ha que han fet pernoctacions il·legals amb autocaravana. Martín demana a les administracions la regulació de la zona.
3: Fer un pla de quantes persones han d'encabir a l'espai, tindre un pla d'evacuació en cas d'incendi forestal que pugui haver a la zona, un pla que ens digui on han d'aparcar els cotxes, de quina manera...
2: També faran falta ajudes econòmiques per contractar personal que vetlli perquè es compleixi la normativa.
1: Diuen que moltes de les persones que visiten la zona no fan cas dels informadors mediambientals i demanen la regulació de l'espai.
3: L'informador mediambiental ens ha informat de que, a més, les persones que quan se li informe de quin espai estan i que hi ha una sèrie de normes, inclús, se reboten, no?
2: Segons han constatat els informadors ambientals contractats per la Diputació, molts usuaris no porten els gossos lligats. N'hi ha que posen la música a tot volum. També han registrat festes nocturnes i fins i tot n'hi ha que han fet pernoctacions il·legals amb autocaravana.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.
5: Perdona, qui ets? Què fas?
6: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
5: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
6: No, però que això que és humà, que si em provoques, doncs pico.
5: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
7: Generalitat de Catalunya.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: el món del vi hi ha preus per a tots els gustos i totes les butxaques. De la mateixa manera que passa en molts altres camps, com l'art, la roba, fer turisme o comprar un equip de música, la diversitat de preus i de prestacions és gairebé infinita.
1: Joaquim Vila.
0: Contràriament al que molta gent pensa, podeu trobar un gran nombre de vins plaents entre 1,90 i 4,90 euros.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a la familiamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OMS alerta que el 2050 la meitat de la població podria ser miop. Els experts recorden que les revisions visuals infantils són clau per prevenir problemes oculars greus en un futur en avanyarés.
2: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid, que si no es detecta pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
3: L'ideal és fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre abans d'entrar a l'escola.
2: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
3: Hi ha tractaments amb lents de contacte, que totes les poses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
2: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Sempre ens quedarà la música.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
3: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
4: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac!
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per

0: Tanca els ulls.
1: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
2: Ole!

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'escalfament global es va situar l'any passat en 1,37 graus i si continuem amb aquesta tendència superarem

0: han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
2: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
3: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
4: Adeu, adeu.
5: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
6: Adeu, adeu, adeu, adeu.
5: Ser cívic és tenir servei.
7: I parlant d'emocions,

0: 33.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai,
3: ai.
2: I ara? Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.

0: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
12: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

sabies que a principis del segle XX a Catalunya es va fundar la Lliga del Bon Mot? La Lliga del Bon Mot era una entitat que es dedicava a combatre blasfèmies i paraules grolleres a través dels mitjans de comunicació. No és d'estranyar que comptés amb el suport de la política i l'església de l'època. Fins i tot va tenir el suport d'intel·lectuals com Joan Maragall. Finalment, es van dissoldre l'any 1963 i van deixar les armes. Ai, perdó, les armes no. Van deixar de donar la tabarra.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Xumba,
4: xumba, hey! Traca, traca. Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 20.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions del carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina tu pots!

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Maria, els tens?
2: Oh, fa un any que els preparo.
1: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
2: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
1: Ja bufo.
2: Bufa, bufa.
3: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
6: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
5: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
6: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
5: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
7: Pareu bé l'orella.
8: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Muchas felicidades, Tilda!
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 per FM, ara i sempre, la teva veu.

se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Els edulcorants. Els edulcorants són l'ordre del dia després de l'última publicació de l'OMS, on es desaconsella el consum d'aquests endolcidors acalòrics per a controlar el pes corporal. La revolució que ha causat a la indústria alimentària i als propis consumidors no sorprèn. Ja en el seu moment, algunes recomanacions anteriors de la mateixa Organització Mundial de la Salut sobre el sucre i la salut, o les carns vermelles i els seus derivats carnis, van provocar el mateix impacte. El que cal és saber interpretar i divulgar correctament aquesta informació. El missatge de la nova recomanació és que consumir aquests tipus de productes com la sacarina, l'aspartam, la C-sulfam EK, l'advantam, el ciclamat, el neotam, la sucralosa o fins i tot els glucòsids d'estaviol no ajudaran amb la pèrdua de pes ni la reducció de greix corporal a llarg termini i fins i tot es podrien arribar a relacionar amb l'augment de risc de diabetis, malalties cardiovasculars i mortalitat en adults pel fet de no millorar hàbits de vida i alimentació. Per tant, no es tracta d'eliminar els edulcorants acalòrics de la dieta en la seva totalitat, sinó de consumir aliments de millor qualitat nutricional. La majoria de productes que els contenen són ultraprocessats i substituir el sucre d'aquests aliments per altres endolcidors, encara que aquests no sumin calories totals, no els fa més saludables. La solució és reduir al màxim aquells que els continguin i fer-ho des de ben petits, perquè el sabor dolç tan intens que ofereixen fa que després sigui més costós de trobar de manera natural els aliments i, al final, els que sí que són saludables i dolços, com la fruita, ja no ens ho semblin. La nova recomanació de l'OMS sobre els edulcorants té com a objectiu final reduir l'exposició als aliments insans que els contenen com refrescs i ultraprocessats i evitar la confusió que pel fet de contenir-los i substituir el sucre no els fa més saludables i segueixen afectant negativament a la salut de les persones.

Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: I parlant d'emocions.
1: 17.
2: Temps ara per fer una mica de memòria.
3: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
4: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
2: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre i oh.
1: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
2: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari. Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.
4: Avancem junts.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Resèrvala al 972 590855.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra, i on ho daràs.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: La fem entre tots.
2: Aquesta noia que ha recuperat el bolso, a mi me l'ha robat ja 3 vegades, 2 a l'autobús 15 i 1 al 20. Però vaig tenir la sort que la de l'última vegada alguna alma caritativa la trobaria, la portaria la cartera amb algunes dependències i me la vam enviar per correu certificat l'Ajuntament de Barcelona i vaig anar a donar les gràcies personalment allà a l'edifici d'estadística, al portal de l'Àngel. Jo anava a l'autobús, anava a dreta, sortia precisament de la església de Sant Nicolàs, vaig agafar el vine davant del Col·legi d'Advocats i hi havia una parella jove que també la Setmana Santa era bastant a prop i feien plans i jo els sentia perquè estaven drets i vaig avisar aquesta noia de que dic, mira nena, dic, portes el bolso obert i diu, ai, moltes gràcies, diu, però no, és que no es pot tancar. I bueno, jo, a veure, si hagués tingut que sospechar d'algú, doncs era d'un noi que estava al meu costat, es va posar a beure aigua i mentre jo deuria avisar amb aquesta noia, ell doncs em va ficar a mi a la cartera i res, al cap de 2 parades me'n vaig donar compte.
3: Com dèiem,
4: notaràs la diferència.

diuen el veí del tercer que viu sol, o el iaio a qui no hi ha temps de visitar. Sóc el tiet que es va quedar vidu. A prop teu, moltes persones grans patim la soledat. Gràcies per no deixar-nos sols.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 14 de setembre del 2024.
1: Els testaments solidaris van en augment a Catalunya des del 2020. Només en els primers 6 mesos d'aquest 2024 s'han obert 108 llegats solidaris, amb un valor de gairebé 34 milions d'euros destinats a entitats sense ànim de lucre. El 17% dels llegats solidaris de tot l'Estat es fan a Catalunya. Aquest 2024 es preveu un any una mica excepcional pel que fa als testaments solidaris, perquè en només 6 mesos pràcticament s'ha igualat la xifra de tot el 2023, quan es van obrir 204 herències d'aquest tipus, que van suposar 38 milions d'euros. Són dades del Col·legi Notarial de Catalunya, que és qui, a través de l'Observatori Notarial, té constància de tots els testaments que s'han obert al país, i no és fins llavors que se sap si entre els hereus hi ha alguna entitat sense ànim de lucre. José Alberto Marín és el degà.
2: No sabem exactament quants testaments s'han fet l'any 23 amb una disposició a favor d'una entitat sense ànim de lucre. El que sí que sabem és quantes persones que han mort havien fet, al moment de fer el seu testament, un llegat solidari.
1: Mans Unides és una de les ONGs que ha rebut aquest 2023 10 milions d'euros de testaments solidaris. Això és un 20% del pressupost anual de l'entitat. La Mireia Engerri és la persona que té els poders notarials de Mans Unides per acceptar les herències.
3: És molt impactant en el moment en el que vivim, que regna més l'egoisme que la solidaritat amb els més pobres i sobretot els que tenim més lluny. La veritat és que fa molta il·lusió i també fa pena no poder donar-li les gràcies.
1: Els testaments solidaris no són pas una cosa d'ara, sinó que venen de lluny. El que passa és que la tendència ha anat canviant i ara es deixen més béns i diners a les ONGs i entitats que no pas a l'Església.
4: Si voleu informació per donar herència, deixeu missatge al telèfon 656-197-062 i ens posarem en contacte. 656-197-062.

0: Propostes en xarxa.
1: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
3: Què?
2: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
3: Com?
2: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
4: Canvi de tema. I parlant d'emocions...
5: 52.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que sense les mesures, com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien al doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment, són vigents fins a finals de aquest mes. Altres productes que s'encareixen, doncs bé, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%. Entre els que són més barats que un any enrere hi ha l'electricitat, que està ara a un 5% menys.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Quan comences coses noves... Quan necessites saber què passa.
3: Incendi a l'alçada Paüls.
1: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ara farem un petit experiment.
2: Eh?

0: unes receptes realment interessants, eh, Joana?
1: Sí, fem el que podem.
0: Fem el que podem. A veure, escolta'm, fem, eh? Fem cada setmana. Molt bé. Avui sí que va haver una temporada que ja ho teníem prevista, recordes com es diu? Si parlem de mongetes, farem totes les mongetes.
1: Ah, exacte.
0: I després, avui sí que dius, ara començarem a fer arròs.
1: Arròs.
0: Diferents arròs.
1: Sí, de totes classes. Diferents arrossos, exacte. Vinga. Exacte. Doncs i avui us posava, jo l'anomeno arròs caldós de pagès.
0: Perquè, de pagès i tot, eh?
1: Exacte, mare perquè meva. No és ni arròs, no és ni arròs a la marinera, ni arròs mixta, sinó que és arròs, també com l'altre dia que us deia jo, de lo que teniu a la nevera, un arròs d'aprofitament. Perquè l'arròs, vull dir, el pots fer de moltes coses. I a vegades tens coses a la nevera i dius, demà no sé què faré per dinar, doncs fas un bon arròs amb tot el que tinguis a la nevera i perfecte.
0: Sembla mentida, això, eh?
1: Si t'ha sobrat pollastre rostit, si ha rostit conill, si tens costella rostida, doncs allò ho talles tot petit, primer fas un sofregit i fas un arròs de tot això. Amb botifarra negra també hi queda bé.
0: La botifarra negra sí queda que és una cosa bona, a tenir molt en compte, eh?
1: Doncs amb tot això. Jo ara avui us proposo, com sempre, per 4 persones, 400 grams d'arròs bomba, que si n'hi voleu posar mig quilo perquè us en sobri també podeu fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors jo el que us he dit, 200, un quart de quilo de carn de porc, sigui cap de llom, sigui secret, si us agrada el secret ibèric queda molt bo, costella de porc, si teniu un tros de conill, un tros de pollastre, tot tallat petit, salsitxes o una botifarra que tingueu, tot tallat. Llavors aquí posarem all, tindrem alls, julivert, una fulla de llaurer, perquè és clar, aquí aquest arròs li hem de donar una mica de substància. Llavors hi hem de posar una mica de llorer, una mica de canyella, si ens agrada, per donar substància a aquesta carn.
0: Canyella, eh? I queda bona, la canyella.
1: Molt, molt. Però en mesura, eh? La canyella no ens podem passar, perquè si la fem en pols, molt poquet, i si la fem en rama, la meitat de la meitat d'una rama, un trosset,
0: Val,
1: eh? La lliguem en fil perquè no se'ns desfagi, i així llavors quan estigui la traiem. Llavors una ceba, una mica grosseta, un all porro.
0: Ai, visca l'all porro, molt bé, molt bé.
1: Les 8 cullerades de tomàquet natural, un raig de vi blanc, sempre el vi blanc, perquè el vi blanc què fa? Que ens pugin tots els sucs de la carn, de la ceba, com ho tenim tot ben rostit, un pols de pebre vermell dolç, sal, oli i pebre negre. Bé. Jo en la carn hi poso pebre negre.
0: Molt bé.
1: En el peix, pebre blanc.
0: Ah, molt bé. Però el pebre blanc si no es nota el gust de pebre, trobo.
1: No, jo el agafo d'aquest molt, perquè saps que tenen els molinets aquests? Jo el agafo molt.
0: Jo
1: sempre el tinc molt. Ja en tinc un de blanc i un de negre,
0: sí.
1: I pel peix blanc i per la carn negra, si faig pollastre a la brasa, si faig tot això. I llavors, brou. El brou el podeu comprar fet. Jo sempre us aconsello que el feu. Perquè sabeu què passa? Aquests brous que venen són brous amb gust, amb uns polvos que hi donen un gust. Clar, no és com nosaltres.
0: Clar.
1: I en canvi tu compres una carcassa de pollastre, només la carcassa, i treus tota la grassa, amb una olla la rosteixes una mica, amb una olla, però que quedi duradeta,
0: sí.
1: I llavors hi poses un all porro tallat, una pastanaga, una mica d'api, tot això.
0: Ha de tenir mil gustos, això.
1: L'omples d'aigua i poses un pèl de sal i la deixes bullir mitja hora o tres quarts.
0: Ai, molt bé, no?
1: La deixes tapar d'un parell d'hores, perquè llavors amb allò acaba d'agafar. Després amb el cuixeron, tot això que has fet, tot això que has fet, les verdures i aquesta carcassa, que ja no l'aprofitem perquè la carcassa ja ha deixat el gust, ho xafes ben xafat, i et queda com tot esmicolat, els ossos, tot te queda, i ho coles, i ja tens un bon brou.
0: I
1: llavors el que et sobra el pots congelar per un altre dia.
0: Oi tant.
1: Llavors hem de tenir punt, que no els hi posarem tot, però tindrem a punt 2 litres de brou, perquè sempre diem que un arròs caldós, per cada 100 grams d'arròs, que jo conto 100 grams, perquè ja te'ls menges.
0: Sí.
1: Si hi ha nens, podem fer 50, depèn.
0: Però un adult sí.
1: Un adult sí. Doncs llavors sempre es compta 3 vegades d'aigua.
0: Ah,
1: o sigui que si nosaltres hem fet 400 grams d'arròs, ho multipliquem per 3, 4 per 3, 12, són 1 litre 200.
0: Molt bé.
1: Que normalment hi posaràs el litro i mig, perquè com dius que el dos t'agrada que es pugui menjar una mica amb la cullera.
2: Sí, sí,
1: com dius
2: sí,
1: que el dos, eh?
2: Sí.
1: I llavors doncs és això el que necessitem per fer aquest arròs. I aquest arròs vosaltres hi podeu posar el que vosaltres us vagi bé, el que vulgueu.
2: Molt bé, eh? Molt bé. Déu-n'hi-do, doncs, amb aquest arròs, si es pot menjar amb cullerada aquest dolç.
1: Sí, sí, amb cullera és molt bo.
2: Eh?
1: Sí, queda molt bo. Llavors, què farem? Primer de tot agafarem una cassola una mica grossa i posarem l'oli i sofregirem totes aquestes carns que nosaltres hem volgut posar-hi, la costella, si hem volgut posar el porc, tot això. Tot tallat a quadrets petits.
2: Sí.
1: Quan tinguem això que hi ha la salsitxa, la guardem a part. Jo la salsitxa li poso més a l'última hora, si no te queda seca.
2: Ah, aquí està, sí, sí, eh? Sí, sí. Queda que ja no saps què menges,
1: no,
2: amb la salsitxa.
1: No, queda tan resseca, sí, que no saps què menges. Llavors, com tens aquesta costella i tot això que ja agafa color, jo ja hi tiro la ceba, perquè com que per 4 o per 6 ho faig en la mateixa cassola tot. Llavors ja hi tiro la ceba ratllada, ja com la ceba està una mica ja de color, i tiro l'all porro, perquè l'all porro vol molt pocs ratos si no es crema. Llavors hi tiro l'all porro també tallat tot a quadrets. Quan ho tinc tot això ben tallat i ai ben posat i veig que hi ha arròs, i tiro el bon raig de vi blanc que s'evapori. Després hi tirarem la tomaca aquesta que hem dit, i tirarem aquest pebre vermell dolç. Abans ja ho hem salat i empebrat, perquè clar, sempre ho hem d'ensalar i empebrar.
2: Això al principi?
1: Al principi,
2: fas?
1: Sempre amb un plat, amb una plata, ja sal i pebre. Ja, i directament a la cassola. I llavors, quan ho tenim tot això que ja hem posat el pebre vermell, llavors jo hi poso les salsitxes tallades petites.
2: Vale, al final de tot.
1: Al final, quasi bé. I llavors què he fet? Mentre he rostit això, he posat uns alls sencers. Els agafo
2: pelats,
1: no, sense pelar.
2: Val.
1: I perquè així els atrobes.
2: Val.
1: Els atrec, els hi trec la pela, els hi trec el grill, els poso un mini pímer i poso una mica de julivert i faig una picada.
2: Apa.
1: Pico aquests alls i aquest julivert amb una mica d'aigua, una mica de brou, el que
2: vulgueu.
1: I ho tiro dins aquesta carn, que això faci 10 o 12 minuts.
2: Oi, això
1: que es acabi de passar aquesta carn amb aquesta mica de picada.
2: Això és el truquillo, eh?
1: Exacte, amb aquesta picada.
2: Molt bé.
1: I llavors, quan hem fet tot això, i tirem l'arròs, el sofregim, ja tenim l'aigua sempre calenta, i tirem aquest brou, o l'aigua, si voleu fer amb aigua també, però amb brou queda més bo, eh?
2: I tant, a vegades és molt diferent,
1: exacte,
2: eh?
1: Exacte, i tirem brou, sí. No li tirem tot el litro i mig, en reservem una mica, i segons el que l'arròs ens demana, llavors el provem de sal, el rectifiquem i ja ho tenim.
2: Molt bé, molt bé,
1: ja
2: molt,
1: tenim.
2: Bé molt bé. Escolta'm, un arròs que ha de tipar, eh?
1: Sí, un arròs caldós, però el ser caldós, i a més ara aquest temps ve molt bé. I hi ha gent que no els agrada l'arròs de carn sola. Jo, com que tinc, com ve un dels meus fills, no li agrada res de peix, doncs jo sempre faig arròs.
2: Arròs d'aquest,
1: de pagès. Quan faig arròs, faig arròs de pagès.
2: Sí.
1: A vegades el faig amb verdures, a vegades amb això, vull dir, faig un arròs de pagès, que jo en dic, perquè no té res de peix.
2: Bé, però jo m'agrada molt que ens expliquessis
1: aquesta picada sense ametlles, perquè com que l'arròs
2: ja
1: té midó,
2: sí,
1: ens quedaria massa espès, En canvi jo, com si ho faig amb fideus, que amb fideus també és bo,
2: Clar, i també els vas a picar d'aquesta.
1: Sí. Llavors en els fideus sí que hi poso 10 o 12 ametlles i te queden uns fideus espessets i te queden enganxats al suc, que queda molt bé.
2: Molt bé.
1: Com es pot fer amb arròs o es pot fer amb fideus.
2: Molt bé.
1: Sí.
2: De totes maneres, sé que és molt interessant doncs tenir en compte aquest all porro, aquest julivert, i això tot principalment cap al final de tot, que és com li hem de tirar i com li hem de posar.
1: Llavors, si vosaltres heu agafat una carn que ja l'heu tingut rostida, doncs només heu de fer que fer el sofregit i llavors tirar-hi aquesta carn. Sempre que rostiu amb oli o amb greix, no llenceu aquell suc. Guardeu-lo en un pot de vidre.
2: Sí.
1: Perquè aquest suc es pot fer servir, un dia fas macarrons, per comptes de gastar oli, ja tens aquest greix que abans hi cuinàvem molt.
2: Bueno, però escolta'm una cosa, no es passa una mica?
1: Sí, poder com fa un mes o un mes i pico que el tens a la nevera, queda florit, i llavors el llences,
2: obres el pot.
1: Però doncs llavors el dia que fas fideus, el dia que fas macarrons, posi un parell de cullerades d'això, perquè com que això té tot aquest rostit que tu ja has posat, els alls, ja has posat les herbes que tu vulguis, doncs tot això hi dona un gust molt bo.
2: Molt
1: i aprofitem, molt aprofitem
2: bé, molt bé,
1: aquest oli perquè no estem per llançar oli.
2: I tant, principalment l'oli, ara sort que ha baixat una mica.
1: Sort que ha baixat, però vull dir, i l'aprofitem i ho podem fer servir sempre.
2: Molt bé. Vinga, Joana, repetim, si sembla, doncs, els continguts
1: d'aquest arròs de pagès
2: i amb el truquillo que ens has donat, que és molt bo.
1: Sí, aquests 400 grams d'arròs bomba, la carn que vosaltres hi vulgueu posar, cap de llom, el que hi vulgueu posar, costella, una mica de conill, una mica de pollastre si teniu, les salsitxes, o si teniu una botifarra crua, la talleu petita, tot hi va bé. Aquesta botifarra negra hem comentat
2: la que
1: també...
2: La botifarra negra no hi penso mai, és una cosa que la tinc molt present,
1: a
2: Joana.
1: A mi la botifarra negra m'agrada molt, eh? A l'hivern molt.
2: Jo també.
1: I a la brasa...
2: Oh,
1: a la brasa, una mica roseta, allò sí, que quedi seca, sí, i amb una torrada és que ja no necessita res
2: més. Que bo,
1: a mi m'agrada molt.
2: Que bo.
1: Llavors, aquestes salsitxes, allò, el alls, per rostir aquesta carn, el julivert, una mica de llorer, el julivert per fer aquesta picada que us hem dit, la ceba, l'all porro, si hi ha gent que no els agrada l'all porro, no n'hi poseu, però proveu, perquè l'all porro va bé a per tot, a les cremes, a per tot.
2: Molt bé, doncs això de l'all porro jo ja sí que ho he provat, eh? I realment se nota un gust molt diferent, eh?
1: Sí, i què, t'agrada?
2: Molt.
1: Sí.
2: Pues allò que posàvem uns quants alls aquí que hem dit, no? Però,
1: no, a més dels alls, l'all porro.
2: L'all
1: porro, perquè l'all porro, com que és entre ceba i all, i queda un ceba tendre i all, i queda bé.
2: Molt bé.
1: Llavors, les 8 cullerades aquestes de tomàquet, i si no, si teniu tomàques d'aquestes de penjar, també la podeu ratllar i posar-li, les 8 cullerades de tomàquet, un raig de vi blanc, pebre vermell, dolç, sal, oli i pebre negre.
2: Molt bé.
1: I llavors, pel brou, ja us he dit, agafeu unes carcasses, els arrostiu una mica i poseu les verdures que vosaltres vulgueu, també rostides allà amb aquesta carcassa. Quan està rostidet una mica, que us diré, un 20 minuts, 25, no ha de ser un rostit, perquè la carn aquella ja deixa anar la grassa
2: clar, els ossos
1: queden...
2: Molt bé.
1: Llavors hi tireu l'aigua, i tireu un pèl de sal, no molt, perquè més val que després ho rectifiquem, perquè això, llavors, aquest brou el podeu fer servir per tots els... per afegir qualsevol cassola. I llavors ho feu així, i sempre feu una mica més, i el guardeu en un tàper, i sempre ho teniu, per fer el que sigui.
2: Molt bé, doncs, Joana, ens quedem amb aquest arròs de pagès boníssim. Recordem a posar-hi botifarra negra.
1: Sí,
2: ja m'ho dic per mi mateix, això també, Joana?
1: Sí.
2: I bé, doncs, t'esperem la setmana que ve.
1: Molt bé. Doncs, au, vinga,
2: gràcies,
1: la setmana que ve. Adéu-siau.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Un moment, mireu a càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!
3: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: informació, música, entreteniment.
1: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
2: ¿Cómo?
3: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: ¿Cómo?
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: La paraula, la raó i la veritat.

0: La paraula més llarga registrada al diccionari en català és oficialment anticonstitucionalment, amb 22 lletres. Aquest terme ha guanyat rellevància en els darrers anys a causa de debats polítics i constitucionals a Catalunya. No obstant això, hi ha dues paraules més que competeixen en el títol de més llargues amb la mateixa quantitat de lletres, tetraclorobenzoquina i tetrabromofluoreceïna. La primera és un compost químic utilitzat com a fungicida i en la fabricació de tintures, mentre que la segona és un colorant amb aplicacions en cosmètica i tèxtils. Curiosament, si es considera la nomenclatura química de l'AIPAC, la paraula més llarga en qualsevol idioma seria la descripció completa de la proteïna titina, que en català tindria una longitud semblant a la de la seva versió en anglès, amb prop de 189.000 lletres. Tot i que aquesta no és una paraula que es trobi en ús comú als diccionaris quotidians, és un exemple extrem de com la ciència pot generar termes extremadament llargs. Aquestes curiositats no només reflecteixen la riquesa de l'idioma en català, sinó també la influència de la ciència i la política en el desenvolupament del lèxic.
1: Que la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vilasacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vilasacra.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
1: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
0: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Al conjunt de les dades confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: L'estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, poro. Pom, pom, pom.
4: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
5: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra.
4: Apunta't. És útil i és gratis.
6: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
4: I no et perdis res.

0: Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
1: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi. I la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
2: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: És estimar la meva família i la música.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És viure sempre amb total creativitat.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És posar el meu granet de sorra perquè les coses avancin.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És mantenir la passió per la música tota la meva vida.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: La meva revolució i la música.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Mil cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
4: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
5: Cors que veuen art a l'instant.
6: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
7: Visita l'Alt Empordà!
8: Esperit Empordà,

0: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
1: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
0: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.
2: Honey, you hurt yourself.

0: I parlant d'emocions.
1: 90. Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: Joana Raspall. Si el món fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol fer-hi. Podria esborrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja, que porta mals. N'esborraria grandeses de mèrits fals. Però és escrit en tinta de mal color. El color brut de la guerra i del dolor. Qui voldria escriure un nou món més just i net? Pot ser que tu i jo ho provéssim ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet. Joana Raspall, si el món fos escrit en llapis.

0: Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
1: Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
2: Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
3: Tinc dret a vestir-me de nena, si ho sé una nena. Se t'acudeixen més objetats.
4: Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Com sabeu, això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà en Bru, que ens presenta el seu primer disc, que porta per títol Col·leccionista, i la segona serà amb Treble, que també tenen nou disc, el títol Folk d'Extra Radi. Comencem, i avui ho fem amb Buos, la banda de Calafell, que, com sabeu, està celebrant dues dècades de trajectòria amb aquesta nova cançó que acaben de treure, el títol No hi ha pla B, una nova cançó que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, ex-vocalista de l'Oreja de Van Gogh, construïda al voltant d'un missatge clar i directe. Si saps on vols anar, posa't a caminar.

0: les efemèrides. Dia a dia, actualitat.
1: Les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Doncs sí, anem a repassar les efemèrides del 15 al 21 de juny. El 15 de juny de 1974 es publica el disc A Víctor Jara d'en Raimon. El 15 de juny de 1978 neix el cantautor Isaac Aguilar. El 16 de juny de 1949 neix el cantant de formacions com l'Orquestra Plateria, 2 més 1 o Barcelona Traction, Manel Josep. El 16 de juny, però de 1971, es presenta l'espectacle La iaia de l'Enric amb Enric Barbat i Jordi Clua. El 16 de juny de 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona a la presentació del seu disc Anuats. I el 16 de juny de 2001, Matamala fa el seu darrer concert a la sala Sidecar de Barcelona.

0: Seguim repassant les efemèrides del 15 al 21 de juny, perquè el 17 de juny de 1979 neix el músic i cantautor Lluís Vicent. El 17 de juny, però de 2022, se celebra la final del concurs Eufori de TV3, la guanyadora Mariona Escoda. El 18 de juny de 1951 neix el cantautor Juli Bustamante. El mateix dia, el 18 de juny, però de 1968, neix el cantautor Albert Fibla. El 18 de juny de 2010 es du a terme el primer concert d'Obeses a Manlleu. El 19 de juny de 1986 neix la cantant de la formació El Diluvi, Flora Sampera. El mateix dia, el 19 de juny, però de 2020, es publica el disc de 20 ales dels Charango. I el 19 de juny de 2023 va morir el guitarrista Emili Valeriola. El 20 de juny de 1978 neix el cantautor Ivan Brull. 15 anys després, el 20 de juny de 1993, surt el primer disc de la discogràfica Música Global, que va ser 2 o 3 dels Ja t'ho diré. Un any després, el 20 de juny de 1994, se celebra un tribut al cantant, escriptor i actor Guillem de Fac a l'Auditorium de Palma.
1: Madonna d'Esquiaparó, en Jordi Roca vos crida. Madonna d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trol. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrota. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca

severitat també estimava. Estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta.

0: Més efemèrides, perquè el 21 de juny de 1939 neix la cantant Salomé. El 21 de juny, però de 1975, el Tall fa el seu primer concert a la Pobla de Vallbona. I el 21 de juny de 1984, Jaume Sisa anuncia en roda de premsa que deixa la música.
1: Gràcies a Pamela, i serà fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les

0: aquí ara amb nosaltres es troba un dels components de la formació Trèvol, que acaben de treure al mercat un disc anomenat Folk d'Estradi. Estem doncs amb el Martí Fleta, bateria, percussions i veu de Trèvol. Hola i benvingut.
1: Hola, gràcies, moltes gràcies.
0: Primer de tot, si et sembla bé, qui forma Trèvol a part del Martí?
1: Doncs som la Lea Gluck, que està a la gralla i també a la veu, la Leonie Martet, que toca el flabiol i també canta, en Bernat Garcés, que toca els teclats, fa funció també de baix i també canta, i per últim jo, que percussions, com bé has dit, bateria i també canto.
0: Parlem de folk d'Estradi. Amb aquest disc reivindiqueu els marges, no?, de les ciutats, els extraradis.
1: Exacte. Tots quatre, bé, excepte Leonie, la resta som d'extraradis de Barcelona, som de Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i jo la Santa Adrià de Besòs, que són tot ciutats de l'àrea metropolitana, però que no són de Barcelona. I la Leonie, en aquest cas, és de l'extraradi de Perpinyà. Ella és d'un poble anomenat Sant Llorenç de la Salanca, a 10 minuts amb cotxe a Perpinyà, però també ella també se sent de l'extraradi d'una ciutat. I bé, volíem reivindicar una mica que el folk, la música folk catalana, no és només una música de les muntanyes o del món rural català, sinó que també es pot fer des dels suburbis, de grans ciutats o des de l'extraradi.
0: Perquè el disc que en veu de la música popular dels països catalans, però a la vegada dialoga amb altres cultures que conviuen a l'extraradi, no? Com ho feu per això?
1: Bé, tot va començar una mica perquè fa 2 anys la Laia va fer un viatge al Kurdistan, era un intercanvi cultural amb l'Associació Catalana per la Pau, i va tornar enamorada de tot el món dels macams, de la música del Mediterrani Oriental, i ens va transmetre una mica aquesta obsessió, per així dir-ho, per doncs, aquesta música que no és occidental. A partir d'aquí, el següent any, van venir també gent de Palestina aquí al Tradicionarius i van fer també un altre intercanvi amb la Laia, van tocar

0: molt de tot aquest estil i ho hem volgut incloure al disc. I a part d'això, també hem anat una mica cap a Llatinoamèrica, no presencialment, sinó perquè ens agrada molt a tots quatre, doncs, la cúmbia, el vallenato, la salsa, la rumba, i també ho hem volgut incloure al disc.
1: I perquè quedi clar, oi que fent això no té per què perdre's cap identitat?
0: Exacte, exacte. Nosaltres també el que reivindiquem és que fem música en català i que la fem amb una gralla i un flabiol. En general, nosaltres diem, o sigui, no ens agrada dir que fem folk català perquè al final, clar, moltes vegades doncs acabem fent-ho a ritme de cúmbia, a ritme de malfuf, per exemple, que és un pal del Marroc, però sí que la sonoritat, que la veu principal són una gralla i un flabiol, doncs fa que siguem d'aquí, Catalunya.
1: Mm-hmm. També cal destacar que les mal anomenades perifèries, perquè jo sóc de Rubí, podria dir que la meva perifèria és Barcelona, no? Però dit això, aquests llocs també són centres creatius, no?
0: Exacte, exacte. Tots tres, sobretot la Laia, el Bernat i jo, vam anar a instituts públics i escoles públiques de barris obrers i al final barris amb molta migració i allà és una es veu molt clarament la confluència de cultures i jo crec que nosaltres ho hem viscut sempre des del respecte i bé, també això és el que hem volgut transmetre una mica en aquest disc, que són barris on doncs hi ha moltes cultures que conviuen i conviuen des del respecte la majoria de vegades.
1: Martí, en aquest disc folk d'Estraradi heu tingut també moltes col·laboracions, no?
0: Sí, sí, sí. No hem fet cap col·laboració amb cap grup com a tal, però hi ha un munt d'amics que han participat, perquè no, doncs, per començar ens feia il·lusió que participessin amics nostres, també moltes vegades, perquè volíem instruments en concret i ells ens podien oferir aquest instrument, i també amb ells també els feia il·lusió participar en aquest disc. Aleshores, no són col·laboracions d'artistes concrets, sinó són col·laboracions personals, per així dir-ho. Mm-hmm. O sigui, artistes amb el nom i cognom, que són més aviat venen com a intèrprets, no tant com a artistes.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, Martí, ja heu començat a presentar aquest nou disc folk d'Estraradi amb properes dates. On trobarem a Trèvol?
0: Doncs mira, per Sant Joan tocarem a Molins de Rei, ens veurem a festivals com el Festival Pèlax, Sant Lluís del Penedès, el Festival Recòndit, a Palol de Revardit, també tocarem a Terrassa, tocarem el folk en viu de Valls, això serà el 16 de juliol, el 23 de juliol a Tiana, 22 d'agost a Sitges, 23 d'agost al Festival 5 Sentit de Vallfogona del Ripollès, i finalment ja en tenim el 12 de setembre, tocarem el Coll de Nargó al Festival Perifèria Cultural. I tenim bastantes dates encara per tancar, que no les dic per si de cas, però tenim més dates igualment, que s'han d'acabar de confirmar.
1: Doncs bé, ja ho sabeu segur que molt a prop de casa vostra trobareu un concert de Trèvol en directe, ja ho sabeu també. Podeu trobar el disc folk d'Estraradi a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb un dels seus components, en Martí Fleta. Gràcies, Martí, i el millor dels desitjos per aquest nou treball.
0: Que bé, doncs gràcies i igualment.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Passem ara a les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Moltes de les recomanacions d'avui seran que estan incloses dins dels concerts del Festival Monocicle, el Festival de Música d'Autor i Autora, que s'està celebrant al llarg d'aquest cap de setmana a Sant Pere de Ribes, dins de la seva edició 2026. Comencem divendres a les 8 del vespre, Sergi Carbonell al Molino de Barcelona. A 9:45 serà Judith Nederman la que pujarà a l'escenari de la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A les 10 de la nit, Fetus a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, i arribant a la mitjanit, gavina.mp3 al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. Passem a dissabte, al Pot Petit i la Tresca i la Verdesca al càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador. A les 6 de la tarda, de nou la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes de Sant Pere de Ribes. A les 7 de la tarda, Abril, al pati del Castell també de Sant Pere de Ribes. A la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a la zona esportiva de Vic, Buos i la Gossa Sorda. A les 9 del vespre, Hipnosi, al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. A 9:45, a la sala Boulevard de Sant Joan d'Espí, Minoria. Més tard, a 10:45 de la nit, Anna Andreu a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A 11:45 de la nit, dissabte, Estranya Ways a la plaça del Castell també de Sant Pere de Ribes. I ara ja acabem amb diumenge. Recomanacions de dos concerts. El primer, al migdia, Santa Mandra a Paratges de l'església de Sant Miquel de Campmajor, i Clara Pella a les 8 del vespre a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes.

0: a Actualicat.
1: El Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona, va tancar aquest passat diumenge una nova edició multitudinària amb 30.000 assistents que van arribar d'arreu de Catalunya al llarg de tot el cap de setmana. Els dies 6 i 7 de juny, l'Auditori de Girona, el Palau de Fires i també el Parc de la Devesa van tornar a convertir-se en el gran punt de trobada de les famílies, amb una programació que va combinar grans concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. L'edició d'enguany va estar marcada per una gran expectació des de l'arrencada, amb diversos concerts amb entrades exaurides i una resposta molt positiva del públic. Durant dos dies, milers de famílies van passar pels diferents espais del Festivalot per viure la música en directe en un format pensat especialment per a petits i grans. La programació de concerts va comptar amb alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. Dissabte, el públic va poder veure els Catarres, Alfred García, Miqui Núñez i l'espectacle per a primera infància Núvols amb nadons. I diumenge, el festival va continuar amb les actuacions dels Atrapasomnis, Ginestà i de Ties o de Talles, completant un cap de setmana de gran activitat musical.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Avui aquí a les entrevistes d'actualitat tenim amb nosaltres a la cantant i compositora Berta Saura per tal de presentar el que és el primer disc d'aquells que abans anomenàvem com a dels grans de la formació Bru, el títol Col·leccionista. Hola Berta i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, encantadíssima d'estar aquí.
0: Primer de tot, en Berta, si et sembla bé, presentem la gent que forma Bru.
1: Oh, i tant. Vinga. Doncs tenim el guitarra el Guillem Félix, els teclats tenim l'Arnau Portero, el baix el Ramon Gallart i a les bateries tindrem el Gabriel Macià i jo sóc la Berta Saura.
0: Berta, ha costat un xic el poder trobar una identitat pròpia, no?
1: Sí, bueno, al final quan comences sense saber que estàs començant alguna cosa, que és el que jo crec que em va passar quan vaig començar a cantar i a fer música, suposo que no et planteges mai cap a on ho vols tirar. I quan ja ho portes fent 2 o 3 anys dius, home, doncs potser ara tinc més clar si m'agrada més el color blanc, el color negre, m'agrada més un maridatge o un altre, llavors, bueno, tirem una mica cap aquí.
0: Aquest disc, com dèiem anteriorment, porta per títol Col·leccionista. Per què aquest nom, Berta?
1: Doncs perquè sóc una gran col·leccionista de records, de fet diria que massa. La veritat és que quan em passa alguna cosa el temps ho magnifica, allò que diuen de no, deixaràs de trobar-ho a faltar quan hagi passat una mica de temps, doncs a mi em passa una mica el contrari. Quan ha passat una mica de temps començo a sentir com que encara ho trobo més a faltar.
0: Aquest disc col·leccionista consta de 9 cançons. Hi ha algun tipus de lligam entre elles?
1: Sí, aquestes 9 cançons, a part de ser records que estan encapsulats, ho hem volgut lligar des d'un punt de vista també visual i simbòlic amb 9 elements diferents que simbolitzen cada una de les cançons dels quals se fa una col·lecció. Per exemple, tindríem un dau que guarda totes les possibilitats de trobar a faltar amb algú o de tornar a trobar-te amb aquesta persona. Hi ha una, per exemple, que es diu Et ratifiques, que com que parla una mica de caure en el passat, doncs és una tecla d'ordenador d'aquestes que tires endarrere. Un segell de cartes, perquè al final hi ha molta gent a la que li voldries escriure una carta però encara no pots. Doncs aquests records creen com un mosaic d'elements simbòlics que al final ens ajuden a portar també a la música aquestes fotografies mentals que tenim.
0: El disc ha estat produït pel Biel Colomer. Què ha portat ell en aquest treball?
1: Jo crec que ha portat moltíssim. La veritat és que quan vaig començar a fer música el paper d'un productor no l'acabava de comprendre, però com més n'aprens suposo que més entens el paper que tenen, que és pràcticament, per mi aquest disc no hagués estat així si no hagués estat gràcies al Biel, ja que al final ha portat una sonoritat que portàvem temps buscant. De fet, quan el vaig trucar va ser perquè realment m'agradava molt tot el que feia d'ell, tot el que passava per les seves mans tenia la sonoritat que a mi em portava a casa, i llavors li vaig dir, necessito que aquest nou disc sigui això, tingui aquesta sonoritat que aportes tu, òbviament portada cap al fet de que som nosaltres, però un productor aporta mínim un 30% del que escoltem, si no més.
0: I Col·leccionista on ha estat enregistrat?
1: Doncs ha estat una mica entre diferents puestos. Hem estat a l'estudi de Cardedeu del Biel, però també al Blauet Estudi, i també hem estat a l'estudi Zamenhof d'aquí de Lleida per gravar les veus, sobretot, i és on ha estat mesclat.
0: Tot i ser el primer disc, en el passat any vas tenir un any ple de concerts, no? Vas trepitjar fins i tot escenaris de festivals coneguts, no?
1: Sí, l'any passat vam tenir la sort de que vam guanyar el concurs del Cabró Rock, també, i això implicava tocar el Cabró Rock. També vam tenir la sort de que el Sona Nou ens van agafar i vam poder tocar a la final a Plaça Catalunya per les festes de la Mercè, i bueno, entre molts d'altres escenaris que van anar apareixent, com les festes majors de Lleida o com algun escenari com l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, que van fer del 2025, jo crec que un any que ha marcat un abans i un després també a l'hora de nosaltres com a grup prendre'ns una mica més en sèrio, creure'ns el que fem i intentar explotar una mica més cap a fora, que a vegades som d'aquestos que ens tanquem molt cap a dintre i diem, anem a gaudir-ho només nosaltres, només nosaltres, i dius, home, pues, també està bé treure-ho i exportar-ho.
0: Ja per acabar, Berta, per a quan la presentació d'aquest disc en directe?
1: Doncs hi haurà tres oportunitats. La primera, que és la que estarem més recents, serà el 4 de juliol al Rentadors de Juneda. I després hi hauran dos presentacions oficials, que una és el 17 d'octubre a l'Orfeo Lleidatà i l'altra és el 23 d'octubre a l'Heliogaba a Barcelona.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Bru començarà aviat a presentar aquest disc en directe. Col·leccionista d'aquesta formació de Bru, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Berta, et desitgem el millor dels desitjos per aquest col·leccionista.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Recordeu que tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, feu el possible per escoltar música en català i, si pot ser, també en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
4: Proximitat.
5: Participació.
4: Educació.
5: Informació.
4: Connexió.
5: Companyia.
4: Cultura.
6: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
7: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
8: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
9: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
10: Apunta bé.
11: La música de la teva vida.
12: Que suenen las bandas.
10: El programa dels dimarts a mitjanit.
12: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
13: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carli.cat.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: final el teu dia, teu dia, teu dia. Tornes a casa, casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

0: Divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 86.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: 12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral.
7: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
9: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.
2: Max Mix.
3: Oh,

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 20.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila Sacra, i que em deixin tranquil.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Dance, trance, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Les xarxes socials formen part del dia a dia de la gran majoria d'adolescents catalans. Segons l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, elaborat entre d'altres per UNICEF, el 93% participen almenys una xarxa social i gairebé 8 de cada 10 en fan servir 3 o més. La presència digital comença cada cop abans. Els últims cursos de primària, prop del 74%, ja té perfil en alguna plataforma, Maria Huert.
5: L'estudi també revela que els menors catalans tenen accés al seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Més del 9% dels infants d'entre 10 i 20 anys a Catalunya dedica més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, una xifra que s'eleva fins al 21% durant el cap de setmana. A més, gairebé el 7% podria haver desenvolupat un ús problemàtic de les xarxes socials. L'estudi reclama a la indústria tecnològica un algoritme segur per als adolescents. Antonio Rial és professor de la Universitat de Santiago de Compostela, que també ha participat en l'estudi.
6: Nos preocupa el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología, pero tal vez lo que debiera preocuparnos es el uso que la tecnología está haciendo de nuestros hijos.
5: També apunta a abordar el benestar digital com una qüestió de salut pública.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur, la protecció als propietaris.

0: I parlant d'emocions.
1: 92.
2: Ens referim al caos circulatori que hi va afectar Tarragona, la P7 a Tarragona.

0: Tarragona, que va afectar tallar l'autopista de la P7 a Tarragona durant gairebé 10 hores per un accident. Ens referim al caos circulatori que hi va afectar Tarragona, la P7 a Tarragona, que va afectar tallar l'autopista de la P7 a Tarragona durant gairebé 10 hores per un accident.
1: Cap de setmana memorable?
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Nois i noies, sou molt guais, sóc molt fan vostra. M'encanten les ràdios autogestionades i esteu pensant en fer ràdio de veritat, ràdio catxonda. Gràcies per existir. Vinga, bonic.
7: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
11: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: bé, no? Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
1: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
0: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Puntcat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Els Mossos han detingut aquesta setmana dues persones de Berga relacionades amb el cadàver trobat fa dos mesos al pantà de la Baells. Anem cap a Berga, Nàtia Dell.
6: Els detinguts, llegim el diari, van anar ahir acompanyats de la policia i una comitiva judicial al seu pis del barri Vell, on hi residien de manera intermitent i amb molt poca relació amb els veïns. Parlem d'un edifici del carrer Verge de la Salut. Els Mossos porten temps investigant el cas i han acabat vinculant la parella detinguda amb el cadàver aparegut al pantà de la Baells el 16 d'abril. La víctima és Gabriel Morales, un home d'unes seixantena d'anys, antic paleta de professió, que vivia al carrer del Carme, al seu domicili, que ja va ser registrat àmpliament per la policia. El cos el va trobar surant a l'aigua, un marge del pantà, una veïna que passejava el gos. El cadàver estava embolicat amb roba, subjectat amb una corretja i lligat amb una ampolla de butà. La principal hipòtesi, tot i que hi ha secret de sumari, és que van tirar el cos al pantà per fer-lo desaparèixer.
7: Confirmat!
8: Original?
9: Sí.
8: Única?
9: Sí.
8: Creativa?
9: Sí.
8: Entenedora?
9: Sí.
8: Divertida?
9: I tant.
8: Intel·ligent?
9: Molt.
8: Innovadora?
10: La principal.
11: A més...
12: Sensacional.
11: Ei! A l'Alt Empordà.
9: Sí. Ah, quina sort!
13: Un espai de 5 estrelles.

0: I fent feliços els altres.
1: I parlant d'emocions.
2: 3.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
9: I parlant d'emocions.
10: 36.
11: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
12: 49.577 a les 7 hores i 12 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
11: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
12: És el nostre secret d'amics.
13: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
14: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
15: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
15: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming. I sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.
1: Max Mix.
2: Oh, uno.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
3: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, amics i amigues, com esteu? Des de Ràdio Martorell i la xarxa Més us presentem els 25 minuts més frenètics a l'hora d'agafar idees pel cap de setmana. Perquè aquesta és la finalitat dels Sendes, un programa que recorre camins per anar a llocs sempre interessants. Els tres continguts del capítol 529 del programa són aquests que presentem ara mateix en el nostre sumari. La Sénia, a les Terres de l'Ebre, acull un antic camp d'aviació de la Guerra Civil. Un espai que va passar d'un bàndol a l'altre i que a dia d'avui es pot visitar. L'Anna Maria Miguel, de l'Ajuntament de la Sénia, ens portarà a través de les zones pel propi camp, la casa de comandaments, un refugi antiaeri i, per acabar-ho de rematar, un centre amb avions d'època. Tornarem cap al Penedès, com en el capítol de la setmana passada, per fer-hi cames. Avui, però, ens dirigim cap a l'oest, cap a Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix. El Xavi Tions proposa una ruta senderista circular que ens durà cap a les Dous de Torrelles. La Riera de Pontons, masies, vinyes i algun salt d'aigua amb sort ple són alguns dels altres ingredients que també hi trobarem. I els quaderns del viatger darrerament són molt d'illes. Deixem les Açores i l'Atlàntic per fer un salt cap a l'Índic, per submergir-nos, mai millor dit, a les Seychelles. El Tomàs García del blog Viajero Crónico comença avui a relatar-nos la seva estada en aquest arxipèlag que, com veureu, és molt més que platges paradisíaques. I fet, el temps passarà volant. El compartim? Veniu? Doncs va, que marxem. La Sénia és una vila situada a l'extrem sud del país i a l'extrem oest del Montsià. Just creuar el riu que porta el seu nom, ja som al País Valencià. Si avancem cap a l'interior, de seguida hi trobem els primers contraforts del massís del Port. I si des del poble mirem cap a llevant o cap a tramuntana, hi veurem plana i molts camps de fruiters. Hem parlat del concepte extrem, i sovint associem extrem a un lloc apartat, de difícil accessibilitat. Però extrem és un concepte, podríem dir, que molt relatiu, una percepció més pròpia de la geografia política, d'aquells mapes amb límits administratius marcats amb ratlletes discontínues. La geografia física no hi entén d'extrems, i sembla que tampoc la història, que va convertir en punt estratègic durant la Guerra Civil aquesta localitat. La Sénia va tenir un camp d'aviació, primer republicà, després, franquista. Avui resta silent i s'ha convertit en punt divulgatiu i de memòria històrica. L'Anna Maria Miguel, responsable del Departament de Turisme de l'Ajuntament de la Sénia, recalca el paper estratègic de la població durant la Guerra Civil.
1: El camp d'aviació de la Sénia creiem que és un punt destacat durant el que va ser la Guerra Civil espanyola. Des d'aquí, doncs, se van fraguar diverses estratègies militars de cara a lo que era la Guerra Civil. A més, la seva importància també radica en que el van ocupar els dos bàndols. En un primer moment, qui el va construir va ser el govern de la Segona República, i després, amb l'ocupació franquista d'aquest territori, doncs el va ocupar la Legió Condor Alemanya.
0: La visita guiada que es proposa és un dels recursos culturals estrella del territori i una manera de recuperar la memòria històrica. Portarà a dos espais, un al propi camp d'aviació, amb l'antiga casa de comandament i un refugi antiaeri, i l'altre, un centre d'aviació històrica amb avions d'època. Comencem pel primer, el camp d'aviació. A principis del 1937, ja en ple conflicte bèl·lic, l'exèrcit republicà va considerar que aquells terrenys eren òptims per fer-hi una instal·lació d'aquest tipus. Una decisió que, com explica l'Anna Maria, va ser força traumàtica per la població de la Sénia. Es van expropiar terres i es van talar 9.000 oliveres.
1: En aquell moment van veure que aquests terrenys complien perfectament amb les característiques que ells anaven buscant, i al març de l'any 1937 doncs ja van començar a construir, no? Sí que és veritat que en aquella època van talar unes 9.000 oliveres, perquè vos feu una idea de lo gran que era el camp d'aviació. La gent d'aquella època va intentar demanar danys a la Generalitat per lo que estava passant, però bueno, ja estàvem immersos en plena Guerra Civil espanyola i bueno, l'Ajuntament d'aquí de la població ja no va poder fer res, no? Els propietaris van poder anar a buscar les seues pertenences dels terrenos, no? Però van ser expropiacions forçoses.
0: L'Anna Maria explica que en pocs mesos es va muntar allà un camp d'aviació en aquells terrenys de la zona coneguda com els Plans.
1: De cara al setembre de l'any 1937, el camp d'aviació ja estava pràcticament construït del tot i van començar a arribar els primers pilots, que eren els espanyols formats a la Unió Soviètica i soviètics que també van vindre. I durant una època van estar ells realitzant diferents accions. I cap al març de l'any 1938 és quan comença l'ofensiva des de l'Aragó cap al Mediterrani amb la intenció de dividir el territori republicà en dos, divide i venceràs, que diu el refrán, no? I podem dir que el dia 14 d'abril de l'any 1938 el camp d'aviació de la Sénia ja estava ocupat per la zona franquista i en pocs dies doncs, ja el va ocupar la Legió Condor alemana.
0: I és que Franco va obsequiar Hitler amb aquells terrenys que li podien ser molt útils de cara a un futur amb altres possibles conflictes bèl·lics amb nacions europees. Però per què ho eren, de terrenys tan estratègics?
1: Perquè aquí tenim un camp d'aviació, si estem lluny de tot arreu, estem lluny de les ciutats més grans, com Barcelona i València, estem al mig, no? Estem lluny, però estem al mig, no? Bueno, pràcticament, ja t'he contestat, no? La ubicació estratègica d'estar al mig de tot això era el requisit principal per instal·lar aquí el camp d'aviació. Si fiquéssim un rombo al mapa i ubiquéssim la Sénia al mig d'aquest rombo, veríem que estem en una situació equidistant entre Barcelona i València, que en aquell moment eren ciutats republicanes, i entre Mallorca i Saragossa, que en aquell moment eren les ciutats sublevades.
0: Acabada la Guerra Civil, el camp d'aviació s'abandona ben ràpid. Poc a poc es retornen les terres als propietaris expropiats, però ja sense oliveres i enmig d'una duríssima postguerra, aquelles terres ermes s'hi planten ametllers de molt més ràpid creixement i resultats en forma de fruits que no pas les oliveres. Del camp d'aviació se'n conserva, com dèiem, una casa de comandament. De seguida hi entrarem, però abans la contemplem per fora. Era una casa que va ser molt avançada en l'època, ja que disposava de llum elèctrica i aigua corrent. Anna Maria Miguel ens ho explica.
1: Expliquem que nosaltres hem volgut conservar aquesta originalitat de la casa i encara conservem un d'estos emblemes. De quatre que en tenia, encara en conservem una. Llavors la gent pot veure aquest emblema original, pot veure que era una casa que estava molt avançada per l'època, era una casa que tenia llum elèctrica, era una casa que també disposava d'una cisterna i també tenien aigua. També podem veure que la casa estava camuflada. Quan van entrar aquí la Legió Còndor, una de les coses que van fer va ser blindar el camp d'aviació i va ser intentar conservar la casa, no? I el que van fer va ser camuflar-la al paisatge per si de cas venien a atacar les tropes republicanes, perquè sabien exactament la ubicació d'este camp d'aviació, evidentment, i sabien que vindrien a atacar-los. I van pintar la casa de colors blaus, verds i marrons per intentar-la camuflar el paisatge, i encara queda algun vestigi d'esta pintura.
0: Per dins, la casa de comandament conté un petit centre d'interpretació amb plafons informatius. I la visita continua al veí refugi antiaeri, de caire militar. A dins, el visitant comprova com s'ha intentat conservar l'espai tal i com era aleshores, una construcció només utilitzada quan hi havia atacs. Així tanquem la primera part de la visita, la primera hora. A la segona es retorna cap al poble i a escassament mig quilòmetre del nucli urbà hi ha el Centre d'Aviació Històrica. Un edifici amb diversos avions, dos del temps de la República, un d'època franquista i un de posterior, corresponent als anys 50 del segle passat.
1: Tenim la rèplica d'un Policarpovi 16, més conegut com a Mosca, que segons mos conten, a nivell de tota Espanya només n'hi ha dos, i un és este nostre. I després també tenim la rèplica d'un Tupolev, que és un avió també soviètic, que mos diuen que en tot el món potser n'hi hagi tres, dos ho sabem segur, potser n'hi hagi tres, i un és el nostre. A banda d'aquests dos avions, també estem recuperant les restes d'un Messerschmitt que es va trobar l'any 2002 quan se va fer l'ampliació del Prat de Barcelona, la tercera pista d'enlairament, i també tenim un Saeta, que és un avió a reacció dels anys 50, que, bueno, mos va cedir el Parc Aeronàutic de Catalunya.
0: El centre és un projecte coral entre l'Ajuntament de la Sénia, particulars i entitats com el Centre d'Aviació Històrica Associació. L'Anna Maria Miguel ho recalca, ja que l'esforç de moltes persones l'ha fet possible.
1: Tenim la gran sort de comptar aquí al poble amb gent que són cracs en este tema i que han tingut moltes ganes de tirar endavant tot este tema del camp d'aviació. Però sí, sí, actualment hi ha una associació que és la que més feina fa al respecte, que és el Centre d'Aviació Històrica Associació, que el seu president és José Ramon de Llauví, al qual li agraïm molt tota la labor que fa en la recuperació, sobretot dels temes aeronàutics. Dins d'esta associació doncs, hi ha altres persones com Heribert García, Antonio Baire Pérez, gent vinculada a tots aquests temes de la Guerra Civil, que treballen moltíssim perquè tot això doncs, sigui una realitat.
0: La visita guiada al camp d'aviació, amb la casa de comandament i el refugi antiaeri i també al centre d'aviació històrica, té unes 2 hores de durada, un preu de 5 euros i precisa de reserva prèvia al correu turisme@lasenia.cat. Es fa tots els dissabtes i diumenges a les 11 del matí, tot i que en temporada alta se'n celebren altres torns, a la tarda i fins i tot en algun dia extra. L'Anna Maria Miguel anima tothom a visitar-lo, un exercici necessari per reflexionar i per crear consciència que aquests episodis no tan llunyans de la nostra història no s'han de tornar a repetir.
2: Cines.
0: Estem força penedesencs últimament en el nostre programa. Per què ho dic això? Doncs perquè avui la proposta senderista que ens fa el Xavi Tió... Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: És una proposta que ens du un altre cop entre vinyes.
3: Just, i avui precisament demostrarem que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants.
0: Això per descomptat.
3: Ens quedem a la vora de casa per anar a fer una excursió que ens durà a una raconada bonica i desconeguda. Ens n'anem, com dèiem, cap al Penedès per fer un tomb amable, una proposta circular en sentit horari que, sortint des de Sant Martí Sarroca, ens passejarà per la Riera de Pontons i entre vinyes i finques agrícoles, passant per l'Ermita de Sant Joan i diversos molins, ens durà a les Dous de Torrelles de Foix. I d'allà, després de veure el preciós salt d'aigua i les fonts, resseguirem la Riera de Pontons avall, visitarem diverses fonts, passarem per Torrelles de Foix i llavors, ja entre vinyes i masies, tornarem a Sant Martí Sarroca resseguint la Riera de les Anguiles.
0: Doncs per anar fins a aquest sector més elevat, podríem dir, de l'Alt Penedès, una mica més recòndit d'aquesta comarca, on hem de començar la ruta?
3: Doncs anem a començar a caminar al cementiri de Sant Martí Sarroca o bé a la propera àrea d'autocaravanes. Ens sortim per un camí que baixa cap al sud a traspassar la Riera de les Anguiles i després de passar un petit turonet va a buscar la Riera de Pontons. Girem cap a ponent, l'agafem aigües amunt i anem entrant progressivament en un engorjat entre parets de pedra verticals. És un paratge fred i humit, ple de molsa i falgueres. L'engorjat es va tancant, anem traspassant successives vegades la riera, a gual o amb l'ajut de taulons de fusta relliscosos, i contemplem la cara sud dels edificis que hi ha al damunt de la roca. És un gegantí queixal calcari que va quedar separat de la resta de la muntanya per l'erosió de la riera i que dona nom al barri de la Roca i també el poble pel castell de Sant Martí i l'església de Sant Martí que hi ha al capdamunt de tot. Una 60 de metres ben bé per damunt nostre, per on caminem nosaltres, per la riera. Entre vegetació frondosa, un quilòmetre després d'entrar-hi, sortim de l'engorjat pel costat de la masia de Can Carbó i canviem radicalment de panorama. Si fins aquí anàvem encaixonats entre parets, ara passem per un espai completament obert i planer que entre vinyes ens mena a la petita esglesiola de Sant Martí de Lladó, d'origen romànic però molt modificada. D'allà, pel pla de Sant Joan, anem a passar al costat d'uns edificis abandonats d'antigues granges d'animals, és la granja de Can Bola, i acabem d'arribar al barri de Can Cruset de la Carrera, als afores de Torrelles de Foix. El que fem és voregem aquest barri pel sud i arribem al Molí de Morgada, és un edifici petitó, a tocar de la riera, traspassem després el rec que l'alimentava, deixem al costat la deixalleria municipal i, per entre grans plataners, arribem de nou a traspassar la riera de Pontons a l'alçada del Molí de Bessons, aquest força més gran que l'anterior. Aquí ens comencem a enfilar suaument cap a Cal Regata, passem per Cal Maco i també per Cal Corral Nou, per entre finques agrícoles alternades amb trams de pineda i pel costat d'antigues feixes abandonades fem cap a Coma de Mar. És una gran finca plantada de ceps, ametllers i oliveres que ens deixa a tocar de les Dous. Un rètol a la pista ens les indica i acabem d'arribar per unes escales que ens baixen a la riera. just abans d'arribar-hi. Per això un caminet amb rem 20 metres ens acosta al balcó de les Dous, sobre un gorg encaixonat entre pedres, format pel salt de les Dous. És un salt d'aigua d'uns 5 metres que es despenja per la paret. I a tocar, les aigües de la riera formen un petit embassament al costat de l'àrea recreativa, on hi ha un berenador, hi ha un bar i tot un seguit de 35 dolls d'aigua que donen nom al lloc, situades en un mur enrajolat, tot entre grans arbres que gaudeixen de l'abundor d'aigua. Doncs bé, d'aquí de les Dous en sortim riera avall per un senderó marcat com a GR92.5 que al costat de l'aigua ens mena a la Font d'en Covens. Aquí traspassem la riera i continuem pel camí de les Dous fins a la Font Fresca. El que fem aquí és una petita anada i tornada per anar a veure la Font de l'Homeda, propera. Un cop visitada, desfem el camí, urbanitzat, reprenem el camí de les Dous i pel costat dels Horts entrem a Torrelles de Foix. Anem a passar pel centre per visitar l'ermiteta de la Mare de Déu del Roser i, sobretot, els abeuradors, que estan just al costat, uns abeuradors medievals amb diversos safarejos consecutius, tots situats sota porxos de fusta. Sortim de Torrelles pel carrer de Sant Quintí, anem a passar per davant del cementiri i pel camí de la Berna ens posem en una extensa plana de vinyes amb vistes al davant nostre del poble de Sant Martí Sarroca amb el castell ben cimballat al damunt. Anem baixant suaument, passem per diverses masies, ens posem al costat de la Riera de les Anguiles i pel costat de Ceps arribem a Sant Martí. No hi acabem d'entrar ben bé, sinó que traspassem la riera, ens posem en una zona d'horta i fruiters i més endavant la tornem a traspassar per entrar ara sí als carrers del poble i el que fem és pel carrer del Berguedà ens sortim per davant de la masia de Can Pou Sastre, és una masia preciosa del segle XVII i de seguida arribem a l'àrea d'autocaravanes i al cementiri on hem deixat el cotxe.
2: I després d'aquesta passejada entre vinyes i per aquests paisatges tan plàcids i bonics de l'Alt Penedès, anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14,4 quilòmetres.
2: Desnivell.
3: 175 metres de desnivell positiu acumulat.
2: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes contemplant totes les parades, sobretot per poder-nos entretenir a les Dous.
2: Ha de ser un racó força bucòlic. Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: No hi posaria més d'un 1,5 sobre 5 perquè és una passejada amable.
2: I quina referència si es trobarem a internet?
3: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta d'avui amb el nom Sant Martí Sarroca, Les Dous, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, d'aquest usuari que hem seguit darrerament que es diu Tot Natura, tot junt.
2: Tot Natura. I nosaltres tots junts que anirem també a fer aquesta ruta. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
4: Sendes.
5: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
2: Doncs un arxipèlag situat al nord de Madagascar, format per prop d'un centenar d'illes i tan sols 98.000 habitants. Un estat molt jove que va aconseguir la seva independència l'any 1976. Mahé, Praslin i Ladik són les illes principals, a les que arriba tothom. Les platges de color turquesa, les roques de granit que les encerclen i les palmeres són la gran tarja de presentació. Però també un munt de paisatges selvàtics, verds i ufanosos que poden completar a la perfecció unes vacances. Ens hi posem. Primer capítol dedicat a les Seychelles, als quaderns del viatger.
5: Estan ubicades al mig de l'oceà Índic. Hi ha molta gent que li costa ubicar-les perquè estan com una mica apartades de tot. Pertanyen al continent africà, com a tal, estan relativament a prop de les illes de Madagascar, també de la illa de Reunió o de Maurici, i en total estan formades per 115 illes i illots, de les quals hi ha 33 que només estan habitades. La resta són inhabitades, de moment. Són petits paradisos que encara només hi viuen algunes espècies de fauna i poc més. Per tant, en realitat és un país molt més desconegut del que pot semblar a priori, perquè molta gent sí que li diu Seychelles i diu, ostres, és un paradís com les Maldives i això, però és veritat que no s'acaben d'ubicar ben bé perquè al final són un paradís però que estan a l'Àfrica i no són gaire conegudes. Sobretot són tres illes, l'illa de Mahé, que és la principal, la més gran de tot l'arxipèlag, que és a la que arriben els vols internacionals. Després l'illa de Praslin, que també és la segona més gran en tamany, i una illa molt petita que també és molt popular, que és la de la Dic, que seria com la tercera més famosa, és molt petita en aquest cas, i també aquesta sí que és espectacular. A més, des d'allà sí que es poden fer visites, sobretot des de Mahé i des de Praslin, es poden fer algunes visites a illes sense habitar, com poden ser Cousin, la illa de Sister, de Felicité o de Cocó, per exemple, que són illes molt, molt petites, no estan habitades. Vam començar el viatge arribant a l'illa de Mahé i vam visitar la seva capital, Victòria. Victòria és una ciutat molt, molt petita i que al final pràcticament ningú visita perquè la gent arriba a l'aeroport, agafa el seu transfer i el porta segurament al seu hotel o directament a una altra illa. Per tant, van directe com a la zona de platges més populars i es centren en això. Llavors és una mica una capital molt obviada. A mi m'ha semblat molt interessant perquè combina arquitectura colonial amb detalls criollos d'allà de la zona, molt africans, i a més també cal destacar una mica la barreja cultural. En dos carrers tens, en molt pocs metres, una mesquita, tens un temple hindú també i fins i tot una església catòlica. És com una barreja molt, molt interessant. També tens el Museu d'Història Nacional o la Domus, que són possiblement els dos edificis més macos perquè es troben a construccions que són de l'època colonial de Seychelles. Sobretot la Domus, no? Per exemple, que a mi m'ha semblat un edifici espectacular. Jo només per aquest edifici penso que val la pena visitar la capital, Victòria. És impressionant perquè ocupa un edifici enorme dels anys 30 que va estar habitat inicialment per missioners suïssos i es veu que està construït per roques de granit, molt típiques també de les Seychelles, que també és una imatge com molt icònica d'aquesta destinació. I fins i tot és curiós que arriba un aqüeducte que nodria d'aigua a l'edifici i arriba fins allà, fins al mateix edifici. Vist des de fora és espectacular, des de dins no es pot visitar perquè en realitat ara mateix està habitat. Diria que eren tres monjos que estan habitant perquè és un edifici ara religiós i hi ha tres monjos habitant a tot l'edifici. Hi ha també una part d'oficines, però realment és un edifici enorme que per tres persones que estan vivint allà deuen tenir espai, des de luego. El primer que destacaria de Mahé seria segurament la Anse Major, que és una platja, per mi, de les més maques que vam veure. Intentaré no caure en el tòpic de platges perquè penso que justament el que em va atraure i el que vull sempre comunicar quan algú em pregunta això al blog o a qualsevol o a amics, fins i tot per les Seychelles, intento dir que és més que platges. Però en aquest cas, l'Anse Major és una platja, però s'arriba a través d'un trekking d'una hora, més o menys, en el qual voreges tota una zona de parc natural que vas per la costa, és espectacular, les vistes sempre de petites illes a l'horitzó, d'aigües turqueses. I quan arribes al final, després d'una hora caminant, que a més fa molta calor, arribes a una platja plena de palmeres, petita, molt petita, potser són 15-20 metres de sorra, arribes allà i banyar-te allà, és com arribar realment al paradís, perquè està rodejat de vegetació. Una part important de la illa té un parc natural que abarca una part important de la mateixa. Allà surten diverses rutes de senderisme que pugen, per exemple, al pic més alt. Hi ha rutes molt naturals que permeten pujar a pics alguns més alts que d'altres i tenir vistes magnífiques. A part, és com una

aquesta sí, perquè també és una platja, però té un valor afegit, perquè és una platja que vam trobar a la qual primer no hi havia absolutament ningú, que això sí que em va sorprendre, perquè arribes després de caminar 15-20 minuts, que no és molt, però no hi havia absolutament ningú. És bastant curiosa perquè no només és maca, sinó que trobes que té com una història molt desconeguda i una mica sinistra. Aquí es va dur a terme el que anomenaven el Servicio Nacional de la Joventut, el Servei Nacional de Joventut, que va ser com un programa molt polèmic militar de les Illes Seychelles que es va dur a terme durant els anys 80 i 90. Preparaven els joves en matèries militars, però amb un ventall com molt ampli, des de com cuinar fins a com matar. Llavors, va ser com molt criticat per les Nacions Unides i al final van decidir tancar-ho. Encara es poden veure barraques tota la zona del camí que porta a la platja i em va semblar com una part de la història de les illes que és molt desconeguda i molt interessant. A més, també és un molt bon lloc per veure molt a prop els ratpenats de la fruita, que també us parlaré més endavant.

altra ocasió perquè no tenim temps per més. Ens hem d'acomiadar. Esperem que els continguts hagin estat del vostre interès. I si és així, recordeu que podeu escoltar-nos quan vulgueu al podcast de la xarxa Més i buscant el nostre programa. Salutacions de l'Andreu Ortega al control, el Xavier Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem la setmana vinent i aneu on aneu, que tingueu molt bona ruta.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Manuel!
1: Un viatge en el temps.
2: Informació sí. Menjar-me el coco no cal. Gràcies.
3: La pregunta.
4: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
5: Estàs dins del Laboratori Oficial Ràdio.
6: Un laboratori radiofònic de sensacions.
5: Sensacions sensacionals.
6: Sensació

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 60.673 a les 3 hores i 19 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-1970-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

Estimats oïdors, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ser aquí, gràcies per confiar una vegada més en aquesta sintonia que és la de tots vostès. Així doncs que atenció, perquè allò que vostès estan esperant és a punt de passar.

0: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança, marca Espolla, són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.
2: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
3: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
4: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.
5: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
6: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
7: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
8: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
9: Notaràs la diferència.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Sigues rica en vida.
3: Setmana més, benvinguts a la dansa catalana.

els caps de setmana passen coses bones.

0: La història i el present de la ràdio a Catalunya no s'expliquen sense les emissores locals. I els arxius de la ràdio, sigui local o d'àmbit més general, són un testimoni molt valuós, no només del propi mitjà, sinó dels pobles i ciutats i del país.
1: A Ràdio Vila-sacra. Veus, moments, històries i emocions que hem viscut a través de la ràdio.
2: Històries de ràdio. La banda sonora de la nostra vida.
3: 24 hores al dia.

0: Avui, a Catalunya...
1: Més d'un 84% de la població...
2: sap parlar català.
3: 7 de cada 10 persones...
0: el saben escriure.
2: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
3: Gràcies a l'esforç de tots...
1: institucions polítiques, acadèmiques, entitats cíviques... i també de tots els catalans, hem transformat la realitat de la llengua.
0: El català s'ha estès i és una llengua consolidada.
2: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.
4: En som més.
3: El català sedueix.
2: És la llengua amb més poder d'atracció entre les principals llengües d'Europa.
0: Després de l'anglès i el francès.
4: El català és protagonista de l'art,
5: la ciència,
0: les humanitats, la gastronomia.
2: És una de les llengües amb més parlants de la Unió Europea.
0: Per davant del suec, el finès, el danès,
5: el grec, el txec i l'hongarès.
1: El català és la llengua que parlem a casa, amb els avis, els pares i els fills.
3: És la llengua que utilitzem a les reunions de la feina.
1: Parlem català quan sortim a prendre un cafè amb els amics o quan anem a comprar.
3: Parlem català de manera natural.
0: És la llengua de l'escola catalana.
4: Un model lingüístic d'èxit que ha rebut reconeixement internacional i l'aval del Consell d'Europa.
5: És la llengua de la universitat.
2: I s'aprèn a centres superiors d'arreu del món.
6: Si vius a Catalunya, aprèn el català. Res millor que parlar dues llengües i no només una.
4: I és que el català és la llengua de la cultura.
5: D'una cultura d'excel·lència.
2: Cada vegada més mitjans de comunicació parlen en català.
5: Més de 20 canals de televisió i més de 100 emissores de ràdio emeten cada dia en català.
3: I el quiosc, l'oferta de diaris en català no ha deixat de créixer.
0: Cada dia se'n publiquen més de 30.
6: Fes servir el cervell, aprèn el català.
3: Gràcies a la xarxa...
2: el català és a tot el món.
3: Entre tots hem fet que sigui la 8a llengua més activa als blogs.
4: I una de les més utilitzades a les xarxes socials.
2: A més, és una de les llengües amb més articles a la Viquipèdia.
3: I és una llengua amb ambició.
2: El català és l'única llengua amb domini propi. 62.000 llocs web utilitzen el domini.cat.
4: El català és la llengua del comerç, dels negocis i dels emprenedors.
2: Forma part del paisatge dels nostres pobles i ciutats.
4: Encara hi ha espais on a la nostra llengua li costa arribar.
3: Junts el superarem. Perquè el català és una llengua que ve de lluny.
4: És la nostra llengua d'ara.
2: I es projecta amb força cap al futur.
6: A Catalunya tenim la sort de tenir una llengua, que és el català.
7: Entens?
8: De mitjans de comunicació hi ha molts. De tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només...

0: història pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.

0: Superfestassa.
1: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i, seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Yeah. 24 hores amb tu. Amb tu i per tu.
9: Hem de treure el cap a Girona.
10: Ara a Dimen, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Dimen, tan senzill com això.
11: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
12: No t'ho perdis.
13: Estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. Amb el lleu origen, saps el que menges.
11: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. Però em va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.

0: Maria, estàs en mute.
1: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: El Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany el certament posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Xavier, mira, estic tan emocionada, és que mira, ja fa dies que m'emocioneu, acabo que em tinc que sentar en una cadira i és que estic molt emocionada perquè ahir va ser tan maco que ens fan passar ratos macos. Això és la nostra història, la memòria de la història. Jo és que em trec el sombrero i sobretot em trec el sombrero que fa dies que quan no és per una pera, que no és, com que no és per una col, em feu plorar, quan no per les cançons, pels records, per la nostra història, aunque sigui castellà, te prometo, Javier, ole, ole, ole.
1: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Us quedeu, oi?
6: Ei, truqueu.
7: Agafa el telèfon i truca.
8: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: Lani.
1: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i irrepetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra. Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: Bona nit.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Wilpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall d'Avui. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i, sobretot, interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
1: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs es retira tota aquesta pintura per portar-la finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
0: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
1: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot amb un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
0: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
1: per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la cassaïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
0: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
1: Santes de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
1: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
0: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
1: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una enfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
0: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
1: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etcètera, etcètera, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya. Va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure. Jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
0: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
1: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
0: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
1: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual doncs veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I de fet alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres, per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
0: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada, o part, o totalment, d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada, i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb V-, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres, i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begú. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera. I d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit, i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1 i mig sobre 5, només.
0: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mar i muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis, per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Mineriya, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades però en llibertat i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Mineriya, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigiya és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat, i a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques esteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polo Naruba són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo us recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
0: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.
4: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Clínica del Baix Vallès, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. Gràcies pels consells que ha compartit amb nosaltres i tant de bo doncs, que siguin consultes preventives les que tinguin, no pas d'urgència.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos en el CAP y estamos para siempre responder las preguntas que tengan.
0: Rebé, moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: La nit.
5: Novita, Ràdio Vila-sacra, tot un invent. Sóc Doraemon i els he de vèncer.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
7: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'escalfament global es va situar l'any passat en 1,37 graus i si continuem amb aquesta tendència superarem el grau i mig als voltants del 2030, d'aquí 4 anys. Són dades d'un informe internacional elaborat, entre d'altres, per alguns dels científics de l'IPCC, el grup d'experts en canvi climàtic que assessoren les Nacions Unides. L'informe constata que el 2025 va ser el tercer any més calorós registrat fins ara. Hi va haver 65 dies amb onades de calor marina, és el triple del que teníem fa 30 anys. Per la seva banda, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les principals causants d'aquest escalfament, han tornat a registrar un màxim històric. L'informe assenyala que, per no sobrepassar el grau i mig d'escalfament, com a molt podem emetre 130.000 milions de tones de CO2, una quantitat a la qual, si es manté el ritme actual, s'arribarà d'aquí 3 anys.
2: Ha estat un any diferent, però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.

0: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
1: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
2: Més informació, 972 50 75 23.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Mmm, que bo!
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: La venda ja cayó!
4: Cap Roig Festival presenta Anastàsia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
5: De cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
6: És
7: Ràdio Vila Sacra.
8: La inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha estat un instant que quedarà gravat a la memòria col·lectiva. Gràcies a totes les persones que heu vingut a la Basílica a compartir aquest moment tan especial. També a tots els que l'heu gaudit des de casa, en streaming. I sobretot gràcies a les 5 generacions de persones que amb esforç, dedicació i compromís han fet possible la construcció d'aquest temple. 5 generacions unides per la Sagrada Família. Moltes gràcies a tothom. Basílica de la Sagrada Família.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
2: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'he eixugat. I ja un cop polida, així ha rondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
1: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits.

0: avui...
1: Sí?
2: Jo!
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
6: Vols deixar-nos un missatge?
7: Mira, jo sóc Joan Ramon, mira, sóc amic de Josep Miguel, que ha tocat antes, el Joan Miguel, que no n'hi ha ningú com ell.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
8: Confirmat!
9: Original?
10: Sí.
9: Única?
10: Sí.
9: Creativa?
10: Sí.
9: Entenedora?
10: Sí.
9: Divertida?
10: I tant.
9: Intel·ligent?
10: Molt.
9: Innovadora?
11: La principal.
12: A més...
13: Sensacional.
14: Ei! A l'Alt Empordà.
15: Sí. Ah, quina sort!
16: Un espai de 5 estrelles.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Hola a tothom!
1: Sabies que està prohibit que una web amb el domini.cat tingui res a veure amb gats? L'any 2006 es va posar en funcionament el domini.cat. Els criteris perquè un portal web tingui aquest domini són que sigui en català o que estigui relacionat amb la cultura catalana. Però queda prohibida explícitament la utilització d'aquest domini per a pàgines web relacionades amb gats en qualsevol idioma que no sigui el català, ja que cat és la traducció de gat a l'anglès. No obstant això, una web amb el domini.cat íntegrament escrita en llengua catalana

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En totes, les facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
2: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.

En aquell temps en què tot era com era, l'aranya estava casada amb la filla del lleó, la filla de la pantera i la filla de la hiena. Que estigués casada amb tres dones no volia pas dir que les estimés d'una manera diferent a cadascuna, sinó que en el lloc on vivia hi havia el costum de tenir més d'una muller. Les seves dones eren filles dels tres reis de la selva. El lleó, la pantera i la hiena tenien per gendre l'aranya. Un dia, però, morí la filla de la pantera. I era costum que el marit vidu anés a anunciar la mala notícia als sogres. L'aranya no les tenia pas totes. No estava gaire tranquil·la. I això passa així perquè quan un pare permet el casament de la seva filla, és condició que el marit en tingui cura i l'estimi fins a morir per ella. L'aranya estimava la filla de la pantera, però la mort és per a tots igual. Doncs heus aquí que l'aranya patia per com s'ho prendria el seu sogre, per com podria reaccionar la pantera davant d'aquest fet. Patia pel seu físic, temia per la seva vida. La pantera era coneguda arreu per la seva ferocitat. De tota manera, la nostra protagonista havia de respectar la tradició de segles de donar personalment aquesta mala notícia al pare de la difunta. I així ho volia fer. Enfilar cap al palau del rei Pantera mentre cantava amb veu tremolosa. La filla

0: del rei amor.
1: Com més s'acostava a Palau, més por tenia i més fort cantava.
0: Ai, quin neguit, la filla del rei amor.
1: Finalment arribà a Palau, però la pantera ja s'havia assabentat de la notícia. Un súbdit que avançà l'aranya li ho sentí cantar i se n'anà a contar-li. Bon punt l'aranya es presentà davant del seu sogre, ell, irat, encès i dolgut per la mort de la seva filla, s'hi llançà a sobre i ventà dues urpades al gendre. Una fou feta amb la pota dreta cap allí. L'altra amb la pota esquerra cap allà. L'aranya canvià de forma a l'instant. A partir de llavors, l'aranya té un cèrcol intacte al centre del cos i unes corretxetes de carn a dreta i esquerra que li fan de potes. D'aquesta manera, l'aranya prengué la forma peculiar que avui coneixem.

El Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol, amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany, el certament posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània, a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: 012, la millor resposta.

0: Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.
1: La xarxa.
2: Potencia la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.

0: Pablo Alborán, Niña Pastor i Laxan Busto alterran aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deu Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
1: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
0: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Busto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Miravet. Els Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: I ara, notes culturals.
1: Sabies que...
2: Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu en salut, en vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.

0: en defensa de les persones.
1: Queixa't i tens tot el dret.
0: Síndic, el defensor de les persones. 900 124 124.
2: És l'hora del pati.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Últimament sento molt a parlar de la llei d'educació. Que si l'escola concertada, que si l'escola pública, que si la cultura de l'esforç. Un dia parlo amb una persona docent. I hi ha gran sorpresa. Resulta que no hi ha exàmens de setembre. És a dir, que si un alumne suspèn el mes de juny, se'n va de vacances sense més problemes. I l'any que ve començo amb els suspensos o repeteixo el curs. Comentant-ho amb la mestra, li pregunto, potser és tema corporatiu, costa molt corregir exàmens de setembre. I em diu que no. Jo he tingut alguns estius on he gaudit de vacances sense haver d'estudiar. Però d'altres estius he hagut de recuperar el temps perdut i sacrificar-me per superar unes assignatures. És curiós, no ho recordo com un trauma, sinó com el just càstig a un estudiant que, podem fer més, s'ha distret més del compte o no ha suat prou la samarreta. Recuperem de veritat la cultura de l'esforç. Fem que els estudiants, adormits, hagin de fer l'esforç a les vacances d'estudiar el que no van fer durant el curs. I no tinguem por de fer que els nens s'esforcin.
6: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no va sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: sabies que...
1: Si hi ha un invent que ha portat el nom de Catalunya arreu del món, sens cap dubte és el dels xupa-xups. Encara que pugui semblar sorprenent, posar-li un pal a un caramel va ser una idea revolucionària a final dels anys 50, quan Enric Bernat Fontlladosa va començar a comercialitzar els xups. No va ser fins més d'una dècada després del seu naixement quan es va decidir redissenyar el seu logotip. I per aquesta tasca es va comptar amb un altre català il·lustre, el mateix Salvador Dalí. Va ser el pintor el que va crear l'emblemàtica ensenya i, a més, es diu que la va dibuixar en apenes una hora.